0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Jo tinc el carnet de minusvalia. El que passa que si tu em veus, no saps que tinc un carnet de minusvalia, val?
2: Vale.
1: I compro unes entrades a tot arreu de minusvàlid, inclús gratuïta. Enlloc em demanen el meu carnet de minusvalia.
3: La persona que faci aquesta trampa que estàs recomanant, se no saps la cara de vergonya. Tu imagina't davant del nen sense cames, un sec, tal, i de sobte diuen, oiga, a usted no le pasa nada.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Flash FM.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Què tal? Bon dia a tothom.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Hola, hola.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimecres 27 de maig, arrenca un nou Flash Matí. Des d'ara i fins les 11. Bon dia!

0: Muchacha de cara, de cuerpo, de perfil, de cara i d'esquena li faltava ja, eh? Com els figaflaues. Muchacha, a les 6 i gairebé 4 minuts d'aquest dimecres engega el flash matí d'avui.
1: No us espanteu.
0: No, per favor.
1: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM.
0: Ara.
1: El flash matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Let's get ready. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Vinga, va, sigueu benvinguts i benvingudes a un nou Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Perquè aquí tenim una cosa claríssima i és que no volem fotre xapa. No. Xapa matinal fora, eh? No, per favor. Sabem que el dia s'ha de començar a poc, xinutxano, temazo rere temazo, i per això ara mateix comença aquesta playlist que hem preparat exclusivament per a vosaltres, per a aquells i aquelles que aixequeu el país des de primeríssima hora del dia. I ja esteu en marxa, o de tornada, eh? També estem aquí, evidentment, per aquella part del país que torna cap a casa després d'estar tota la nit allà, pico i pala, pico i pala. Doncs vinga, va. Des d'ara i fins les 11. Aquí l'Ortega, com sempre, un plaer, de veritat, de tot cor, fer-vos companyia. Per exemple, amb cançons de la Shakira, perquè no, tenim a la Noel, tenim preparat Omar Kurs, Quevedo, Ina, ojo, el lloro Ina també, eh? I sobretot, doncs, tota l'energia positiva del planeta, va. Al llarg del matí cauran moltes coses. Caurà una samarretota oficial, evidentment, aquesta edició limitada de la nova samarreta del Flash Matí. En algun moment la podreu aconseguir. Avui també trobarem una altra persona finalista que vulgui anar de festival a Alemanya. Recordeu que a finals de setmana sortegem un cap de setmana al juliol de festi a Alemanya, vale? De música electrònica. I també tenim un altre regal avui per a vosaltres, així en plan sorpresa, que queda més a prop de casa, a la Costa Brava, i també té a veure amb la festa, que és el que aquí realment ens agrada. No ho podem pas evitar, eh? Això d'aquí una estona ho comentem. De moment, posem en marxa aquest programa. Sona Ugel, Jamaican.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Vinga, va, gràcies per ser-hi. Flash.

0: Alvin y Ozuna, Ciu China, aquesta cançó, eh?
1: Yo estaba en la disco perreando.
0: Home, una mica de perreo matinal, han de dir, a la meravella, a les 6 i 12 minuts, no creus? Bueno, no sé, potser no. Molt d'hora, però el sol ja va sortint. Això també és bona senyal, vol dir que el dia comença i ho feu amb el Flash Matí. Gràcies, de veritat. Estem aquí fins les 11 i avui alloro perquè tenim ganes de que passeu una jornada meravellosa d'estiu. I és que volem convidar-vos a un esdeveniment que tindrà lloc a la Costa Brava, en concret el dia 13 de juny, que si no m'equivoco és un dissabte, vale? Arriba el lloro, eh? Poso una miqueta de sintonia aquí. Atenció, ara sí. El Beach Club del càmping Caragogó a Platja d'Aro, a la Costa Brava, arriba el Palmeo Festival. Què et sembla? El Palmeo Festival, o Palmeig Festival. És tecno i flamenc, rumba, ritmes actuals, flamenc i electrònica, tot plegat en un espai de somni davant del mar. I us hi volem convidar per la patilla el proper, com us dic, dissabte 13 de juny, el Palmeo Festival. Si voleu apropar-vos al Beach Club, aquest del càmping Calagogó a Platja d'Aro, si voleu treure l'art que porteu dins, ara mateix obrim el WhatsApp del Flash Matí, 628-06-0513. Volem saber simplement per vosaltres què és el millor que té l'estiu. Home, ara que fa caloreta, que arriben aquestes temperatures altes, per vosaltres què és el millor de l'estiu?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Us convidem al Palmeo Festival, al Palmeig Festival, al Beach Club del càmping Calagó, a la Costa Brava, a Platja d'Aro. Què és el millor que té l'estiu? 628-06-0513.
3: Flash! Els matins són del Flash Matí. Yeah.

0: És una cançó mítica, el Remember de l'Aina, anomenat Hot, com el dia d'avui, eh? Flash!
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, a les 6 i 21 minuts d'aquest dimecres 27 de maig del 26. Yo la con...

Ai, el so d'estiu d'Omar Kurz. Com ens agrada aquest coco, eh? Ai, sí. Jo crec que l'escoltareu tantes vegades aquest estiu que es convertirà en una de les més escoltades. Seguríssim, seguríssim. Si més no aquí, a Flash FM, de ben segur. Ara mateix, les 6 i 26 minuts. Benvinguts i benvingudes. Si connecteu amb nosaltres, ara mateix som el despertador més potent de Catalunya, Andorra, fronteres. Tenim molta música fins les 11. De seguida també amb el Jan Ponsa per repassar una miqueta el temps. Tot i que jo crec que l'espoiler és fàcil. Calor i temperatures altes, no? També la Paula Montes a l'informatiu. Abans hem de tornar a obrir el Baifo del Quevedo per arribar a 2:15. Amb Scandic. Bon dia a tothom. Vinga, som-hi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El govern i els sindicats convocants a les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre aquest dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha proposat un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats, que són optimistes amb aquesta nova proposta, però les mobilitzacions no estan desconvocades i avui, coincidint amb una vaga aturada general, hauran de seguir les negociacions. D'altra banda, Zapatero tindrà 2 setmanes més per preparar la seva declaració a l'Audiència Nacional. El jutge ha acceptat ajornar-la fins al 17 i 18 de juny. El magistrat que investiga el cas Plus Ultra ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident espanyol, que inicialment estava citat el 2 de juny. La sol·licitud era per tenir més temps per poder estudiar el sumari, que en aquests moments ja té més de 4.000 pàgines. I Jonathan Andic ha deixat la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha publicat a través d'una carta oberta i també ha denunciat que l'acusació és injusta i infundada i que s'està construint un relat amb una visió irreal. També ha remarcat que està convençut que es demostrarà la seva innocència. Els esports. Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys, 38 títols i 2 pilotes d'or. Avui tindrà l'oportunitat de dir adeu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda contra la Real Societat. Abans, però, a les 11 del matí, el club ha preparat un acte institucional davant dels mitjans per acomiadar la jugadora.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Mama.

0: És el so dels Figaflaues, solucions i no problemes. Tant de bo fos així de fàcil, Figaflaues, però bueno, escolta, sempre tindrem aquí el vostre tema amb aquesta remescla exclusiva que escolteu només a Flash FM. Ara mateix, les 6:34 d'aquest dimecres 27 de maig, el Flash Matí s'ha posat en marxa a les 6. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Escolta, ens estan preguntant ja, perquè això ja és insostenible, eh?
1: Sí.
0: Ens ha enviat un missatge a una persona i diu: vull preguntar-li al Jan si les temperatures es normalitzaran una miqueta o seguirem la setmana que ve fregint-nos.
1: Doncs porto molt males notícies i és que no es normalitzaran. De fet, vaja, la tendència segueix sent bastant clara, és a dir, a l'alça, i entre demà, dijous, divendres, doncs podríem encara tocar sostre, eh? Estem parlant de valors excepcionalment alts, potser demà arribem als 37 graus a la província de Girona.
0: 37 graus,
1: 37 graus.
0: Ah, on sí. Vas, tio?
1: Déu-n'hi-do, quina calor.
0: Molt bèstia.
1: Avui serà un dia molt tranquil, també, doncs amb molt sol, alguns núvols alts, i a la tarda alguns núvols al Pirineu Central, sense gota. Això sí, les temperatures segueixen a l'alça, 32 o 33 graus a punts de les comarques interiors, 34 o 35 a punts del Pla i Lleida, i com he dit, doncs demà encara farà més calor. La ciutat de Barcelona demà es podrien acostar els 34 graus, 37 graus a Girona, o uns 35 graus de la ciutat de Lleida, per tant.
0: Clar, però és que són valors de, diria, juliol, agost.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfectament.
1: La gent diu, bueno, és que fa calor, però cada any fa calor. Bueno, sí, però és que estem en maig encara.
0: Ja, exacte.
1: També
0: clar,
1: cal
0: clar.
1: Tenir una mica en compte això. Les temperatures són entorn a uns 10 graus per sobre del que tocaria. I això a tota Europa, vull dir, paciència.
0: Ja, ja baixaran. Tant, bueno, a buscar que sí. Solucions, aire condicionat, dormir sense roba, sí. Sac, o sigui, a pelos, ja està.
1: Dutxes i tal, sí.
0: Correcte. Aviam, Jan, què marquen ara mateix alguns termòmetres?
1: Doncs mira, mateix a l'Alt Empordà, a Portbou, tenim 21 graus, a Oliola, a la Noguera, 11 graus, a Palafrugell, al Baix Empordà, 10 graus, una mica de fresca, i a Golmés, al Pla d'Urgell, 12 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Manuel Turizo, va! Otra.

William. Els de la carretera, pels que ja esteu fent els primers quilòmetres del dia. Estem aquí fins les 11 del matí per acompanyar-vos en aquesta dura missió, d'aixecar el país. Flash Matí, Flash FM, 6:41 minuts, dimecres en marxa, 27 de maig del 26. Ara amb aquesta combinació de luxe, Mora i Zetangana.

0: Batllal. El Flash Matí, 3:45 de 7 ara mateix d'aquest dimecres 27 de maig. Avui tenim per vosaltres un regal exclusiu. Si us mola el rotllo, Tardeo, si us mola el rotllo, Beats Club, si us mola el rotllo flamenc, però amb una mica més de canya també, saps o no? Alloro! Toma! Toma ja! Avui al Flash Matí us estem regalant una entrada perquè aneu el dia 13 de juny, que és un dissabte, vale? O sigui, tot bé fins aquí, a Platja d'Aro, a la Costa Brava, al Beats Club del Camping Calagogó, el Palmeo Festival. Toma, toma, toma. El Palmeo Festival. Amb tecno, flamenc, rumba, ritmes actuals, també fusió de flamenc i electrònica, tot plegat en un espai de somni, eh? Bueno, la pregunta que us fem avui és per vosaltres què és el millor que té l'estiu? Una pregunta molt fàcil, eh?
1: Doncs per mi el millor que té l'estiu és poder sortir qualsevol dia a la nit, oh, sí, encara que sigui entre setmana, i anar a prendre alguna terrasseta, oh, unes tapilles, això.
0: Tapilles.
1: A mi em dona la vida. Bon dia, flexeros.
0: Bon dia també a tu, clar que sí. Unes tapilles, no? Està molt guai, està molt guai. Diuen per aquí, el millor de l'estiu és veure tots en banyador a una festa flash. Ah, vale, punyatero. Està bé, també. Buenos días, lo mejor del verano, de un por supuesto, es quitar el despertador que suena cada día a las 4:40. Hosti, tu diràs, tant de bo poder-lo treure, eh? Aquí ja queda poquet, ja queda poquet. Per vosaltres, què és el millor que té l'estiu?
2: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Avui regalem aquesta entrada doble perquè aneu el 13 de juny dissabte a el Palmeo Festival, el Palmeig, el Beach Club del Camping Calagogó a Platja d'Aro, Costa Brava. Som al Flash Matí. Estava de parranda. Bon dia.
3: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Bé, va, fem sonar Quevedo des del Baifo i amb la nova línia, aquestes que es van fer famoses per un besito nada más. Sona el Golpito.

aquesta destaca molt, eh? Evidentment, és la remescla que li va fer al Jayco amb J Balvin, No Me Conoces Remix. A Flash FM, som al Flash Matí. Com esteu? Què tal? Bon dia. Apropant-nos a les 7 del matí d'aquest dimecres, ja està tot en marxa. No sé vosaltres, però hauríeu d'estar també aquí, al peu del canó. Sona BL, Quevedo, sona Jo i Tu.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que la proposta que els ha fet Educació està en el marc de la que van fer els sindicats la setmana passada. Amb tot, ha afirmat que aquesta no és suficient i que encara s'està lluny d'arribar a un acord. La reunió continuarà aquesta tarda, el mateix dia en què hi ha una nova vaga general. D'altra banda, novetats del cas Andic, tal com ha publicat El Periódico, els Mossos d'Esquadra creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar junts just al punt on es va precipitar. La policia es basa en la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat Isaac Andic abans de caure, que segons les hipòtesis dels Mossos d'Esquadra l'hauria fet falsament Jonathan Andic. I el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez Parella del president espanyol Pedro Sánchez el 9 de juny per a una audiència prèvia al judici amb jurat popular a que vol que s'enfronti per 4 delictes. El jutge instructor els avisa que han de comparèixer en persona a aquesta audiència preliminar i en cas de no fer-ho els adverteix que hi podran ser conduïts per la força pública. Els esports. Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys, 38 títols i dues pilotes d'or. Avui tindrà l'oportunitat de dir adéu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. Abans, però, a les 11 del matí, el club ha preparat un acte institucional davant dels mitjans per acomiadar la jugadora.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Al Quevedo, amb l'Elvis Crespo, amb la Graciosa des de l'àlbum El Baifo i com a megacrack de la setmana. Poca broma, eh?
1: Échate pa'cá.
0: Échate pa'cá, home.
1: Te veo en la Graciosa.
0: Vinga, vale.
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Són les 7 i 5 minuts. Eva Manzanero, bon dia.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: És dimecres, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Escolteu el Flash Matí de Flash FM, el despertador més potent de Catalunya, Andorra, fronteres.
2: I tant.
0: I avui estem en moda festival, avui també busquem persones finalistes que vulguin anar de festival a Alemanya al juliol.
2: Hipnòtica.
0: Bueno, va, el Peruca Vil, Peruca Vil, a Flash FM som emissora col·laboradora. Això té lloc el dia 17, 18 i 19 de juliol.
2: Vale.
0: Avisa, l'aeroport d'Avisa, Alemanya. I us hi estem convidant, us estem pagant l'entrada, els vols i l'allotjament. Eh?
2: Si voleu participar, envieu ara mateix un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què és el que cridaríeu només a l'arribar allà a l'aeroport.
0: En baixar de l'avió,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Opa!
2: Sí. Un crit de guerra, un crit d'alegria, d'entusiasme.
0: Vinga, que aneu de festival gratis a Alemanya aquest estiu.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Ui, quina xitxa de bon matí, quina canya de bon matí.
2: M'encanta.
0: Spaceman. Bueno, Hardwell és un dels artistes confirmats al Peruca Vil. També Gabri Ponte, Rehab, també Tujamo, Brennan Hart, Davellu, Fisher. O, per exemple, Armin Van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, etcètera, etcètera. Més de 10 escenaris i més de 300 artistes al Peruca Vil, 17, 18 i 19 de juliol. Falten només 3 dies perquè divendres trucarem en directe a moda sorpresa, a la persona guanyadora.
2: Exacte.
0: D'aquestes entrades, vols i allotjament per anar de festival a Alemanya al Peruca Vil.
2: Molt fort.
0: Dit això, posem en marxa nova hora de ritme, no?
2: Que... Vinga, va, som-hi.
0: Tenim molta feina avui, eh?
2: Flash.
3: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Moltes personetes a espavilar i a despertar de bon matí.
2: Vinga, amunt.
0: En aquest dimecres.
4: Brrr, Anuel.

Aquesta cançó s'enganxa com una mala cosa, eh? Com un xiclet. Romeo Santos i Prince Royce. Es diu Dardos, pràcticament un quart de vuit ara mateix aquest dimecres. Som al Flash Matí, bon dia! Omar Kurz, Llengo Flow, així comença el Forever Tugantel.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 5, 11, 23, 33, 42 i els sols el 10 i el 12.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
16: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.

0: És el Justin Bieber amb la Nicki Minaj, amb això que es diu... Pam, pam, pam, pam, pam, viure en avit, eh? Temazo per començar el dimecres. El Flash matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Vinga, va, són les 7 i 25 minuts ara mateix d'aquesta nova jornada que avui estem engegant amb molta música, evidentment.
1: I tant.
0: I amb noticietes.
1: Mira, parlarem de
0: molt
1: pets.
0: Random.
1: Pets, pets, pets.
0: Alarma, notícia escatològica.
1: Cara, culo, pedopis. Mira, a veure, hem de dir que els pets són saludables, d'acord?
0: Tirar-se
1: pets és bo per la salut. Expulsar és bo. Però hem de dir, perquè hi ha un debat aquí, de qui fa els pets més olorosos, els homes o les dones?
0: Ai, hi ha un resultat oficial, o què passa, sí o no?
1: I tant que sí, perquè s'ha fet un estudi, òbviament aquí es fan estudis de tot.
0: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
0: Va, sí, home.
1: Mira, jo t'explico, d'acord? Es van reclutar molts adults, homes i dones, i se'ls va donar moltes mongetes, molts laxants, i a part se'ls va donar com una roba així apretada que no deixava passar l'aire per analitzar la quantitat de gasos que s'expulsaven, d'acord?
0: Molt bé.
1: I doncs, mentre els homes generen més quantitat de gasos,
0: vosaltres genereu més qualitat de gasos?
1: Les dones, exacte. Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més peste.
0: Que guapo, no?
1: D'acord?
0: A la balança sortiríeu guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home, vosaltres amb un aconseguiu el mateix. Vull dir, ja està guai.
1: Sí, perquè tenim molta més concentració de sulfur d'hidrogen, que és el que suposo que fa pudor. D'acord? Així que si entreu un ascensor i fa molta pudor, potser mireu al vostre voltant, que nosaltres, les dones, som les que més la liem.
0: El gènere femení en aquell moment està més, més vigent allà, més present. Molt bé.
1: També saps per què pot ser? Perquè han vist que els homes tardeu unes 33 hores en fer tota la digestió i les dones 47 hores. Això què significa? Que hi ha més estona perquè les bactèries vagin fermentant i vagin remenant la olla.
0: Potser ja està, no?
1: Ja està,
0: potser amb això ja tenim prou per entendre una miqueta més el món dels gasos.
1: He de dir que els homes feu uns pets molt pudrosos.
0: Som gasos nobles, nosaltres.
1: Quines ganes de tirar-se un pet.
2: Pensaba que no la volvería a ver, pero aquí de frente la tengo otra vez. Encima tú y yo no sé.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. Anem cap a Canillo. El projecte del telefèric vinculat al pont tibetà continua trobant oposició entre alguns propietaris afectats pel traçat previst. Tres titulars de terrenys mantenen el seu rebuig a cedir el dret de sobrevol necessari perquè el comú pugui executar la infraestructura. En canvi, hi ha sis propietaris més que sí que han acceptat la proposta de la corporació. Sense els permisos dels primers, però, el giny no es podrà construir amb el recorregut actual considerat el menys lesiu per als interessos privats. I sense moure'ns a la parròquia, el comú va aprovar ahir l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre d'aquest any amb un resultat positiu de més de 5,2 milions d'euros. La corporació destaca que els ingressos liquidats durant aquest període representen el 33% del pressupost previst, mentre que les despeses executades se situen en el 15% del total. Les dades reforcen la situació d'estabilitat financera del comú. Fem referència a l'Associació Argentinos en Andorra, que continua mostrant preocupació per les dificultats administratives que exigeixen a l'hora d'incorporar mà d'obra estable al país. Tot i valorar positivament la nova quota laboral de 9 mesos impulsada pel govern, el col·lectiu considera que la utilitat real de la mesura queda limitada pels nous requisits per accedir al permís anual que exigeixen 6 anys de residència prèvia. A nivell de transport públic, el transport nacional ha registrat prop de 3 milions de validacions durant els primers 4 mesos de l'any, amb un lleuger increment respecte al mateix període de l'any passat. Les dades del Departament d'Estadística indiquen que Copalsa continua concentrant la major part dels viatges, amb gairebé el 73% del total, mentre que Nadal assumeix el 27% restant. Tot i el balanç positiu acumulat, durant el mes d'abril s'ha detectat una baixada del 2,6% amb l'ús del servei. A Andorra la Vella, el comú ja ha tornat a activar el servei de recàrrega de la targeta PK en 7 aparcaments comunals en barrera després de completar una actualització del sistema de gestió. El servei ja funciona als aparcaments a Centre Ciutat, Centre Històric, Parc Central, Meritxell, Valira, Faner 2 i Bona Vista, on també s'ha recuperat la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies. I el govern preveu treure pròximament a concurs la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria, després que l'associació Laica hagi comunicat que no renovarà la concessió. L'entitat ha gestionat la gatera durant els darrers 6 anys i va informar de la seva decisió a començaments d'any.
0: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: La col·laboració entre el Benito i el Chencho Corleone. Me porto bonito. Des de l'àlbum Un verano sin ti. Passen 4 minuts ara mateix de 7:45. Molt bon dia, som el despertador de Flash FM.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Som al Flash Matí. Si encara queda algun zombi aquí a Catalunya o Andorra, doncs hem de despertar ja absolutament a tothom. Vinga. Yeah.

0: Ryan Castro i Capo, junts amb la Villa. El flash matí de Flash FM. 7 i 37 minuts. Gemma d'avui.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Recordeu que amb InfoShops podeu guanyar pasta si voleu venir amb nosaltres a les festes wrap-up. Podeu guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Entreu a infojobs.net. Doneu-vos-hi d'alta i busqueu Flash Espai FM. Allà trobareu l'oferta provador de festes. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
2: Què tal? Bon dia.
1: Hola,
0: Jan,
1: bon dia.
0: Fa una calor de la parra, tio.
2: Sí, déu-n'hi-do.
0: Com es presenta aquest dimecres?
2: Una mica bé, però la temperatura tornarà a pujar i molt. Avui. Avui serà un dia molt tranquil, meteorològicament parlant. Molt de sol. A la tarda, sol també, 4 núvols a punts del Pirineu i temperatures que pugen 33 o 34 graus a punts de l'interior de les comarques de Girona o Barcelona i al Pla Lleida uns 34 o 35 graus també. Atenció, perquè a la ciutat de Barcelona, que és un punt càlid, podríem tornar a arribar als 30 graus com ahir. I atenció, Héctor i Gemma, perquè demà...
0: Què?
2: Podríem arribar als 37 graus, ja.
0: Va, per favor, ja està, para-ho ja. Joan, atura això, per favor, perquè ja no és insostenible, nen.
2: És que jo faig, poso al migdia una pizza al sol i se'n fa sola.
0: Ja, per això, que ja no toca. Ja arribarà l'etapa juliol-agost, ara no, tio.
1: Ja ha arribat, nois.
2: Ja la tenim aquí. Fins l'octubre anirem suant, ja, per favor. A partir d'aquí ens ho prenem amb calma, vale?
0: Sí.
2: Poca cosa més us puc dir, la veritat.
1: Segur que no tornarà el fresquet, segur.
2: No, algun dia se sentirà una miqueta millor, però
1: vale.
0: Jan, temperatures d'ara mateix, va.
2: Mira, mateix a Barcelona tenim 20 graus, a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, 12 graus i mig, a Palafrugell, a la Baix Empordà, fresca, 10 graus, i acabem a Sant Pere de Ribes, al Garraf, amb 18 graus Celsius, que no pas Kelvins.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, Héctor.

0: olvidar-nos de tot és el títol d'aquesta cançó del Caro i del Justin Quiles. L'escolteu a Flash FM, al Flash Matí. Bon dia a
1: tothom. Hola, què tal, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Hem pensat que és un molt bon moment ara mateix perquè truqueu en directe i us emporteu què?
1: Doncs la samarreta exclusiva del Flash Matí.
0: La samarretota por la mañana café, por la tarde ron.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: La persona més ràpida que truqui s'emporta la samarreta del programa, la samarreta del Flash Matí, 93-545-68-68. Línies operatives com cada matí. Si algú encara no la té, si algú encara la desitja, si la voleu, tenim una aquí ben doblegada, ben planxada, ben neta.
1: Separadíssima.
0: Nova, però de trinca, eh?
1: Oi tant, il·limitada.
0: 93-545-6868. Deixem que soni una miqueta per fer la típica...
1: Per donar emoció a la cosa.
0: La típica tensió, el típic moment de tensió.
1: Per donar a la gent temps a que agafin el mòbil, a que posin les mans lliures, si esteu conduint, important.
0: Home, clar. 93-545-6868. Però no va.
1: No va, no funciona, no?
0: És tremendo, això, eh?
1: Bueno, un cop més, no passa res.
0: És tremendo, això, eh?
1: No passa res perquè tenim tot el matí per fer-ho, eh?
0: També sí, home, i tant, només faltaria.
1: O sigui, teniu sorpresa d'aquí fins les 11, ho farem en algun moment del matí. Així que tingueu paciència i apunteu el número de telèfon important 93-546. Espera, tu, que l'he dit malament. 93-545-68-68. Ara sí.
0: Viu,
1: eh?
0: Bueno, va, doncs posem una altra cançó. Ja està, ara truquem aquí al tècnic. Passa res.
1: Ai, coses que...

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Apa!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
6: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
5: Taxi? On sigui!
6: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
15: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
16: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
15: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8.
17: Flash FM.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
18: I ara sí, provem-ho de nou. Samarretes aquí, 93 545 68 68. Ara sembla que sí, ja tenim això...
19: Està solucionat.
18: Ha sigut un lapsus matinal, d'aquests que també té la tècnica. Hola! Vale, comencem bé.
19: No, no passa res, tranquils.
18: Sembla un acudit, això,
19: Ara sí, anirà.
18: Vale.
19: Vinga.
18: Tu creus que sí?
19: Sí, sí, sí, som-hi. Hola, bon dia.
18: Sempre hi ha un dia que el Flash Matí pringa al matí i es queda sense telèfons.
19: És que això és massa recurrent ja,
18: Bueno, si ara no podem fer-ho, després ho intentem ja més tard amb tota la patxorra,
19: Amb tota la professionalitat del món.
18: Sí, perquè ara mateix ens està faltant una mica de professionalitat,
19: No és culpa nostra, que ho sapigueu,
18: Vaja, tenia una miqueta de fe.
19: No va, no?
18: Aviam, espera, Un altre, aviam,
19: va,
18: truco intentem, jo.
19: Intentem, sí, trucaràs tu per la samarreta, bueno, mare
18: per,
19: de Déu.
18: No, per provar si van els telèfons.
19: Som molt professionals en aquesta... 93-545-6868. Héctor, per si no te'l saps. Ai, ai, ai.
18: Eo.
19: Ahora no lloro. Ahora no sufro.
20: As for money and get advice. As for advice. Get money twice.
8: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El govern i els sindicats convocats a les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre aquest dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha proposat un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats, que són optimistes amb aquesta nova proposta, però les mobilitzacions no estan desconvocades i avui, coincidint amb una nova aturada general, hauran de seguir les negociacions. D'altra banda, novetats del cas Andic. Segons ha publicat El Periódico, els Mossos d'Esquadra sospiten que pare i fill haurien forcejat just al lloc des d'on el fundador de Mango va caure al buit. La investigació es basa en la coneguda petjada que inicialment es va atribuir a Isaac Andic abans de la caiguda, però que els Mossos d'Esquadra creuen que en realitat podria haver estat feta per Jonathan Andic per simular una altra situació. I el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, el 9 de juny per a una audiència prèvia al judici amb jurat popular a que vol que s'enfronti per 4 delictes. El jutge instructor els avisa que han de comparèixer en persona a aquesta audiència preliminar i, en cas de no fer-ho, els adverteix que hi podrien ser conduïts per la força pública. Els esports. Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys, 38 títols i dues pilotes d'or. Avui tindrà l'oportunitat de dir adéu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda contra la Real Societat. Abans, però, a les 11 del matí, el club ha preparat un acte institucional davant dels mitjans per acomiadar la jugadora.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: la setmana número 1 de la llista del calibre 45, la de Flash FM. Muchacha, de Aïssa, RVFV i Kremli. De cuerpo, de perfil, la cara d'esquera. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu què tal?
0: Les 8 i 5 minuts, ja amb la tonteria, el dia va avançant, el matí comença, el dia ja es posa en marxa.
1: I tant, i tant.
0: I nosaltres també, a l'altra banda, 27 de maig, última setmana del mes de maig. I amb aquesta calor, només tenim ganes de regalar-vos cosetes, però cosetes fresquetes, eh?
1: I tant que sí!
0: Fresqui, fresqui. Al lloro, posarem una miqueta de sintonia d'atenció, perquè pareu atenció, mai millor dit, vale?
1: Vale.
0: Anem al WhatsApp, que el WhatsApp sí que funciona, perquè avui us regalem una entrada doble, perquè aneu el dia 13 de juny, que és un dissabte, per tant, ja comença bé el tema, ja comença a sonar bé, dissabte 13 de juny, està a tocar. Us convidem a El Palmeo Festival.
1: Oi, oi.
0: El Palmeig Festival.
1: Vale.
0: Estava de parranda.
1: Estava de parranda.
0: El Beach Club del Camping Cala Cogo. Cala Cogo, a Platja d'Aro, Costa Brava. Platja d'Aro, Costa Brava. Camping Cala Cogo.
1: Cala Cogo.
0: El Beach Club. Vale.
1: Cogo.
0: El festival aquest, el Palmeo Festival, el Palmeig, una miqueta de rumba, ritmes actuals, sí. Fusió de flamenc i electrònica. I tot plegat en un espai de somni davant del mar.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i només ens heu de dir què és el que més us agrada de l'estiu, eh?
0: Vinga, vinga, tu què és el que més t'agrada de l'estiu, Gemma?
1: A mi? Doncs la calor.
0: La calor.
1: La caloreta.
0: Aquesta calor intensa.
1: Les vacances.
0: Ah, bueno.
1: La llum del dia.
0: Aha. Està molt guai, està molt guai. Aviam.
2: El millor de l'estiu, pues, que pugen les temperatures en tots els sentits.
1: Sí, senyora.
0: Epa!
2: I res, bueno, i si ens toca això a Platja d'Aro, doncs també serà el millor de l'estiu, passar-lo allà a Platja d'Aro.
0: Molt bé, no?
1: Està dormidet encara, eh?
0: Bueno, si és molt d'hora, no passa res.
1: Molt d'hora.
0: No passa res, no passa res. Diuen també per aquí, bon dia, flaixeros i flaixeres. Lo mejor del verano, pregunta retòrica.
1: Sí.
0: Las noches eternas, las risas con amigos.
1: Ay, qué romàntic.
0: Y flash sonando de fondo.
1: Ay, per favor, que poètic, tot plegat.
0: Digueu la vostra, eh? Què és el millor de l'estiu per a vosaltres? I a canvi, potser us emporteu... una entradeta perquè aneu el dia 13 de juny al Palmeo Festival, al Beach Club del Càmping Cala Gogó, Platja d'Aro, Costa Brava.
3: Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón.
4: ¿Qué tal, mi gente? Yo iré al lado favorita.
5: ¡Jake Wheeler!

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: i l'allotjament. Peruca Bill 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
2: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
4: I ara estic amb això.
5: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa-se del trànsit, seguim trànsit dens a la Canal 1, avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
11: Flash! Em sento guapa.
12: I jo em sento guapo.
11: Jo confio al meu pentinat a Le Salon.
12: I jo també.
11: Le Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Le Salon.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
14: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: Ni borracho, que no se'n va de les Canàries, tu, que no, que no. I és que no té per què fer-ho.
1: No, que va, que es quedi allà, amb la seva mansió.
0: Amb la seva música, amb la seva gent, el Quevedo, ni borracho.
1: Ni borracho.
0: Són ara mateix les 8 i 25 minuts, som al Flash Matí, com esteu? Bon dia, eh?
1: Molt bon dia a tothom.
0: Esos ojitos lindos. Aviam, hem de parlar de nou, sí, de Bad Bunny, no podem parar, és el que toca.
1: Jo crec que Bad Bunny és l'home de l'any, l'home del moment, no
0: totalment.
1: Hi ha ningú més famós que ell ara mateix. I, de fet, sabeu que sortirà Toy Story 5.
0: I tenim moltes ganes de la pel·li ja, de
1: totalment.
0: Fet.
1: Totalment, Toy Story ens encanta i Bad Bunny formarà part de l'elenc de veus.
0: Sí,
1: farà una petita aparició a la seva veu. Serà una pizza.
0: Bad Bunny serà una pizza?
1: Una pizza. És un nou personatge que, de fet, es diu Pizza amb ulleres de sol.
0: Però què pinta una pizza a Toy Story?
1: És una joguina.
0: Ah, de joguina.
1: És una pizza de joguina amb un estil misteriós que viu amb altres joguines oblidades.
0: Ai, pobres.
1: I la pel·lícula, per si ho voleu saber, s'estrenarà el 19 de juny.
0: De quin any? D'aquest any?
1: Després de... Sí, en principi sí, perquè ja l'estan promocionant. Sí, és ara mateix.
0: No queda res, que
1: queden
0: guai.
1: Queden 19-20 dies.
0: Que guai.
1: I 7 anys després de l'entrega, de l'última entrega, tornarà a comptar amb Woody, amb Buzz Lightyear, s'enfrontaran a un tipus d'iPad, d'aquests tecnològics d'avui en dia. I res, també s'incorporarà Alan Cumming, que farà també una altra aparició. I jo he vist el petit tros que surt del Bad Bunny, no he vist tot el cameig, eh?
0: Que no és Bad Bunny, que és una pizza, amb la seva veu, no?
1: Exacte. I només he escoltat un ja-ja-ja-ja. Només riu, saps? Fa com un petit spoiler, però és que és com Nis de Farense, que és ell.
0: Perquè no, però... tampoc s'ho havia de treballar gaire més, eh? Ja està.
1: Home, Bad Bunny ha sortit a moltes pel·lícules fent d'actor.
0: És veritat, sí.
1: Doncs ara també és actor de doblatge.
0: Bueno, el Bad Bunny ara mateix és el que ell vulgui ser, perquè tothom li dirà que sí a tot el que demani, evidentment. Eh?
1: És que és ultra mega famós.
0: Quin tio,
1: Tants diners, Bad Bunny, oh!
0: Quin tio! Jo només li demano una cosa, Bad Bunny, no triguis 7 anys en tornar a casa nostra.
1: Casa nostra
0: és l'únic
1: no.
0: que demano, Bad Bunny.
1: Clar, per fer un àlbum així s'ha d'estar temps preparant-lo.
0: Jo dic de concerts, que treguis els àlbums que vulgui.
1: Ja vindrà, un altre cop.
0: Tenim molta música, ja sabeu, fins les 11 a l'altra banda. Ara amb el Raulito, Raúl Alejandro, amb Wisin i Tengo Flow.

0: contrabando.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
2: Flash FM, flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. Anem cap a Canillo. El projecte del telefèric vinculat al pont tibetà continua trobant oposició entre alguns propietaris afectats pel traçat previst. Tres titulars de terrenys mantenen el seu rebuig a cedir el dret de sobrevol necessari perquè el comú pugui executar la infraestructura. En canvi, hi ha sis propietaris més que sí que han acceptat la proposta de la corporació. Sense els permisos dels primers, però, el giny no es podrà construir amb el recorregut actual considerat el menys lesiu per als interessos privats. I sense moure'ns a la parròquia, el Comú va aprovar ahir l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre d'aquest any amb un resultat positiu de més de 5,2 milions d'euros. La corporació destaca que els ingressos liquidats durant aquest període representen el 33% del pressupost previst, mentre que les despeses executades se situen en el 15% del total. Les dades reforcen la situació d'estabilitat financera del Comú. Fem referència a l'Associació Argentinos en Andorra, que continua mostrant preocupació per les dificultats administratives que exigeixen a l'hora d'incorporar mà d'obra estable al país. Tot i valorar positivament la nova quota laboral de 9 mesos impulsada pel govern, el col·lectiu considera que la utilitat real de la mesura queda limitada pels nous requisits per accedir al permís anual que exigeixen 6 anys de residència prèvia. A nivell de transport públic, el transport nacional ha registrat prop de 3 milions de validacions durant els primers 4 mesos de l'any, amb un lleuger increment respecte al mateix període de l'any passat. Les dades del Departament d'Estadística indiquen que Copalsa continua concentrant la major part dels viatges, amb gairebé el 73% del total, mentre que Nadal assumeix el 27% restant. Tot i el balanç positiu acumulat, durant el mes d'abril s'ha detectat una baixada del 2,6% amb l'ús del servei. A Andorra la Vella, el Comú ja ha tornat a activar el servei de recàrrega de la targeta PK en 7 aparcaments comunals en barrera després de completar una actualització del sistema de gestió. El servei ja funciona als aparcaments a Centre Ciutat, Centre Històric, Parc Central, Meritxell, Valira, Faner 2 i Bona Vista, on també s'ha recuperat la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies. I el govern preveu treure pròximament a concurs la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria, després que l'associació Laica hagi comunicat que no renovarà la concessió. L'entitat ha gestionat la gatera durant els darrers 6 anys i va informar de la seva decisió a començaments d'any.

Ballant amb la Becky G, amb aquesta proposta anomenada Buri, Buri, Buri, per moure una miqueta el Buri, precisament, de bon matí, en aquest dimecres 27 de maig. Sabeu quan podreu fer-ho, això, també? Diumenge, perquè estarem de festa a l'Hospitalet de Llobregat, eh? No, Nova York, no, a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest diumenge, Flash on Tour, per la festa major de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Us esperem diumenge, eh? Diumenge 31 de maig, a partir de les 8 del vespre, al Parc de l'Alhambra. Sergi Domènech, Jaume Riu i qui us parla, Héctor Ortega. No us ho perdeu.

0: Ment una miqueta més de Bad Bunny avui. En aquest matí de dimecres. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Quina calor que fa, per favor. Fa molta calor i ara tenim servit el debat de cada any i és quina serà la cançó de l'Esteo. Què? Quina, quina?
1: Doncs per suposat aquesta, Héctor Ortega.
0: Ah, sí, eh?
1: No, potser sí. Estaran del Quevedo i aquesta, eh?
0: Aquesta té números,
1: té
0: també.
1: Té números, sí, sí.
0: El Ritual, es diu. La nova cançó de Juan Magán amb Oreo. Escolteu, escolteu. Oreo. Vinga.
1: Oreo, Oreo, Oreo, Oreo. Gira, saborea i moja.
0: El Ritual. Moja, moja. Mas, que ve de gust, eh? Mulla una mica.
1: Molt.
0: Qualsevol aspecte, eh? Oh. Qualsevol sentit de la paraula.
1: Ai, mare meva, capillín.
0: Jean Ponce, bon dia, tio.
2: Què tal, Oreo?
1: Hola.
2: Oreo.
0: Aquesta cançó ja la pots escoltar en bucle a totes les plataformes, que ho sàpigues.
2: Jo la tinc en bucle de Spotify.
0: Així m'agrada. Spotify no, a la ràdio, home. Deixa't de Spotify, tio.
1: Ja, tio, és que no em fas ni una bé, Jean.
0: És que, tio.
2: Deu-me fora, home.
0: Jean, aviam, què hem de fer amb aquestes temperatures, tio?
2: Doncs aguantar-les, no ens queda una altra. La calor ha vingut per quedar-se i seguirà augmentant els propers dies. Avui, però, serà un dia doncs, també molt estable, amb molt sol, sobretot durant el matí, i a la tarda quatre núvols decoratius a punts del Pirineu sense ruixats. Les temperatures avui pugen més, 33 o 34 graus a punts a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, 35 graus podríem arribar a punts del Pla i Lleida, i demà podríem encara fins i tot augmentar aquests valors fins als 37 graus.
0: Escolta, sembla surrealista, això, eh?
2: Sí, sí, estem... Estem a 27 de maig, vull dir que al final aquí no, ja. No estem a 27 de juny, no?
0: Chill, bro, chill.
2: Però, bueno, sembla ser que la meteorologia doncs, ens porta aquesta terrible onada de calor. Així que paciència.
0: Ja. Ok, ja. Temperatures ara mateix, per exemple, Jan?
2: Doncs mira, Castellbisbal, al Vallès Occidental tenim 17 graus, Anglès a la Selva 18 graus i mig, a les Borges Blanques, a les Garrigues 16 graus i a Barcelona 22 graus.
0: Molt bé, i la teva frase del dia avui quina és, Jan?
2: És bona. El potencial que veus en les altres persones no és real, és la projecció del que tu faries si estiguessis en el seu lloc.
0: Mare de Déu.
2: S'entén bastant bé, no? Nosaltres veiem una persona, veiem el que podria arribar a ser, però és que no coneixem les circumstàncies de l'altra persona. Per tant, no projectem tant, projectem cap a nosaltres.
0: Molt bé, Jan. Vinga, descansa, tio. Fins ara.
1: Adéu.
0: Hola, som-hi.

0: imprescindible, per començar el dia ben amunt, amb el flash matí, els de la carretera, els de les oficines, si algú està estudiant a última hora perquè la sèrie s'aprova ja.
1: Ai, ai, ai.
0: Fem-ho fàcil. No, sabeu que els InfoJobs tenen una oferta de feina per vosaltres, estudiants que acabeu els exàmens d'aquí a un parell de setmanes. Oh, ja veieu la llum al final del túnel, espero.
1: La recta final.
0: Sí, senyora. A Flash FM busquem provadors. Provadors de les festes que farem per celebrar l'arribada de l'estiu, per celebrar el final dels exàmens, al juny. Podríeu guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres, 1.000 pavos.
1: Mare de Déu.
0: Infojobs.net, allà teniu l'oferta. Si busqueu Flash FM, separat, Flash Espai FM, trobareu l'oferta provador de festes. Si sou la persona seleccionada, us emportareu 1.000 abraços per assistir a les festes Wrap Up.
1: Tu et paguen per anar de festa,
0: Ja, tio, és heavy, Amb Infojobs, la teva primera feina és aquí.
2: FM en la casa.
0: En la casa.
2: Todo el mundo arriba.
1: Todo el mundo arriba.
2: Baby.
0: Això continua, ja sabeu, el Flash Matí fins les 11 a l'altra banda.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Doncs estava plovent, i pam! Un senglar que creua.
6: Ostres!
7: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
6: Uf!
7: Sort del RAC! Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada, amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
13: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
14: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
13: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
14: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
16: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

sido si antes te hubiera conocido? Es la pregunta eterna de la bichota, la Karol G, que comença la cançó dient llegó el verano. Doncs tota la raó del món, la veritat, eh? Quina calor, per favor, quines temperatures, eh? Som al Flash Matí, escolteu Flash FM parlant del verano, parlant de l'estiu. Avui també busquem persones finalistes que vulgueu anar de festival aquest estiu a Alemanya. Aquest és el titular, eh? Flash FM us porta de festival a Alemanya aquest estiu, al Peruca Vill, és com es diu aquest festi. De seguida en parlem, perquè avui tornarem a trobar una altra d'aquestes persones finalistes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El govern i els sindicats convocants a les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre aquest dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha proposat un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats, que són optimistes amb aquesta nova proposta, però les mobilitzacions no estan desconvocades i avui, coincidint amb una nova aturada general, hauran de seguir les negociacions. D'altra banda, novetats al cas Andic. Segons ha publicat El Periódico, els Mossos d'Esquadra sospiten que pare i fill haurien forcejat just al lloc des d'on el fundador de Mango va caure al buit. La investigació es basa en la coneguda petjada que inicialment es va atribuir a Isaac Andic abans de la caiguda, però que els Mossos creuen que en realitat podria haver estat feta per Jonathan Andic per simular una altra situació. I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles perquè els ajuntaments puguin demanar una subvenció per millorar l'espai urbà i la cohesió social en zones vulnerables. S'hi destinarà una despesa de 200 milions d'euros, una partida que es pot ampliar en cas de necessitat quan s'aprovin els pressupostos del 2026. Els esports. Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys, 38 títols i dues pilotes d'or. Avui tindrà l'oportunitat de dir adeu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda contra la Real Societat. Abans, però, a les 11 del matí, el club ha preparat un acte institucional davant dels mitjans per acomiadar la jugadora.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: el so de Quevedo amb Elvis Crespo, eh? El mega crack aquesta setmana. Nova hora en marxa del Flash Matí de Flash FM. Aquest dimecres 27 de maig del 26.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Gemma de Güell, bon dia.
2: Molt bon dia, Antonio Ortega, com està?
0: Què passa? Aquí és dimecres i que el dia ja ha començat, ja ha sortit el sol. Bueno, evidentment, ja heu notat aquestes temperatures altes a la vostra cos, eh?
2: Sí, tant que sí, com m'agrada aquest caloret, eh?
0: Ai. Repassem el WhatsApp perquè avui regalem... Avui trobarem la persona, una altra persona finalista per poder regalar-li divendres... Ara sí, unes entrades dobles per anar al Festival Alemanya.
2: Bravo!
0: El Perucavil d'Alemanya, 17, 18 i 19 de juliol. A més, el premi inclou les entrades, els vols i l'allotjament al càmping del festival, que és Alemanya, l'aeroport de Wiesbaden, en concret, a un aeroport, literalment. Allà hi foten 300 artistes amb més de 10 escenaris, eh?
2: Molt heavy, eh? Si voleu participar, us envieu un WhatsApp al 628-060-513 i ens heu de dir què cridaríeu a l'arribar a l'aeroport.
0: Exacte, aviam, aviam.
3: Bon dia, Flash.
2: Hola.
3: Pues mira, lo que yo cridaria seria...
0: Què?
3: Moltes gràcies, Flash!
0: Molt bé.
3: A veure si tinc sort.
0: Gràcies pel missatge. Ole!
2: Down.
0: Diuen, quiero participar para las entradas del festival. Lo que diría al bajar sería, por fin. Diu, porque nunca he volado tanto en avión. És un ratet.
2: Bueno, unes dues horetes i mitja o així, no? Més o menys.
0: Dues horetes jo crec que no te les treu ningú, eh?
2: No, que va.
0: Què cridaríeu a l'ambaixada de l'avió allà a Alemanya? Hola!
4: Bon dia, Flaxero. Jo diria, ja sóc aquí!
0: Vamos!
2: Molt bé!
0: Artistes com Fisher estaran allà, The Chainsmokers, Deren Hart, Gabri Ponte, Tujamo, Charlotte David, Harwell, Axwell, Armin Van Buuren, Timmy Trumpet, Rehab, Steve Aoki... És que no t'ho acabes. No.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Què és el que cridaríeu just a la baixada de l'avió?
6: Buenos días, Fla. Pues mira, al bajarte del avión diría ¡fiesta!
0: ¡Vámonos! ¡Qué fiesta! La que te va a dar Flash FM.
2: La que te va a dar esta. ¡Toma ya!
0: Alemanya, Perucavil.
7: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Divendres, a aquesta hora del matí, ja, a priori, haurem trucat a la persona guanyadora.
2: I tant.
0: Per tant, estem a menys de dos dies de saber qui se'n va a Alemanya amb aquest tros de premi.
2: Nervis.
0: Nova hora en marxa del Flash.

Es diu Colona, la Bitxota i el Peso Pluma junts fent aquest duet de l'any 2023. Ja ha plogut una miqueta des de llavors, eh? Colona, gairebé un quart de deu d'aquest dimecres 27 de maig del 26. El Flash Matí continua a Flash FM. Quevedo, de nou, perquè no en teníem prou, ara amb la nova línia, el Golpito.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: És tan tendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
4: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
6: Les notes del nen, les obres a casa.
5: El manteniment del cotxe.
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
8: Peugeot.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè a fase del trànsit no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, la circulació és fluida a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
13: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa. Posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
12: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
14: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
15: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.
17: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Flowers acompanyant el Quevedo, eh? Quevedo a la sopa, tu, mare meva. Playa de l'Inglés és el títol d'aquesta col·laboració que avui repassem de nou al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Però Ortega, molt bon dia, molt bé.
0: Ja està, no?, això de dormir, espavila't, xaval.
1: Ja aixeca't, esmorza ben fort.
0: Vinga, va, i a fer una caqueta a casa abans de treballar, ja està.
1: No, a la feina es caga.
0: Sí. Sempre. Bueno, va, escolta, anem a parar algun titular random, Gemma.
1: Doncs mira, parlem d'un home borratxo que va robar un taxi a Latinoamèrica de manera accidental. Sí, perquè quan una persona va borratxa no sap el que fa i això ho sabem tots,
0: com pots arribar a robar un taxi de forma accidental?
1: T'explico, el conductor havia deixat les claus posades mentre estava a un casino.
0: Molt bona idea.
1: I a sobre, a Colòmbia. I l'home, que inicialment volia agafar el taxi com a client, d'acord? Doncs va aprofitar per conduir-lo.
0: Però va dir, mira, saps que vull dar una vueltecita, no?
1: Ens posem en context. El taxista va anar al casino i va deixar les claus.
0: Ja.
1: I un random que estava borratxo, doncs va voler agafar-lo com a client, però com que anava tan borratxo, va pujar al lloc del conductor, va engegar el cotxe i, pum, a prendre pel sac.
0: Està molt bé de dir, jo estic agafant un taxi, literalment, me l'estic emportant, però escolta.
1: Agafar, literal. Què passa? La policia va recuperar el taxi hores després i el responsable va demanar disculpes, dient que no era conscient. Vale, sí, molt bé, però és que estàs conduint amb
0: borratxo. Ja, això t'anava a dir. I el taxi estava bé?
1: El taxi estava bé, sí, ho va fer tot bé.
0: I ell?
1: Ell també.
0: Va dormir la mona a gust.
1: Va dormir la mona a gust, suposo que amb alguna multa a sobre, espero i desitjo. I ja està.
0: I aquesta és la història del taxi robat per un borratxo.
1: I surt el taxista, on està mi taxi?
0: Bueno, potser va guanyar suficients diners al casino com per comprar-se un altre.
1: Bueno,
0: o els va perdre. I va perdre el cotxe, i el taxi i els diners.
1: La casa sempre guanya, Héctor.
0: Exacte. Saps qui guanya, també?
1: Qui guanya?
0: Els estudiants que acaben la CL. Oh! Perquè tenim les festes wrap-up ja aquí, a tocar. Les festes preuniversitàries, post-CL, o com li vulgueu dir vosaltres. Aquí vam decidir dir-les wrap-up. Per què? No ho sé.
1: Jo tampoc.
0: Wrap-up, per què no? Perquè són les preuniversitàries i teniu una oferta de feina d'InfoJobs també per a vosaltres. Si busqueu a infojobs.net, Flash FM, Flash Espai FM, provador de festes, és l'oferta de feina. 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.

0: Cafè Sol.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Anem cap a Canillo. El projecte del telefèric vinculat al pont tibetà continua trobant oposició entre alguns propietaris afectats pel traçat previst. Tres titulars de terrenys mantenen el seu rebuig a cedir el dret de sobrevol necessari perquè el comú pugui executar la infraestructura. En canvi, hi ha sis propietaris més que sí que han acceptat la proposta de la corporació. Sense els permisos dels primers, però, el giny no es podrà construir amb el recorregut actual considerat almenys lesiu per als interessos privats. I sense moure'ns a la parròquia, el Comú va aprovar ahir l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre d'aquest any amb un resultat positiu de més de 5,2 milions d'euros. La corporació destaca que els ingressos liquidats durant aquest període representen el 33% del pressupost previst, mentre que les despeses executades se situen en el 15% del total. Les dades reforcen la situació d'estabilitat financera del Comú. Fem referència a l'Associació Argentinos en Andorra, que continua mostrant preocupació per les dificultats administratives que exigeixen a l'hora d'incorporar mà d'obra estable al país. Tot i valorar positivament la nova quota laboral de 9 mesos impulsada pel govern, el col·lectiu considera que la utilitat real de la mesura queda limitada pels nous requisits per accedir al permís anual que exigeixen 6 anys de residència prèvia. A nivell de transport públic, el transport nacional ha registrat prop de 3 milions de validacions durant els primers 4 mesos de l'any, amb un lleuger increment respecte al mateix període de l'any passat. Les dades del Departament d'Estadística indiquen que Copalsa continua concentrant la major part dels viatges, amb gairebé el 73% del total, mentre que Nadal assumeix el 27% restant. Tot i el balanç positiu acumulat, durant el mes d'abril s'ha detectat una baixada del 2,6% amb l'ús del servei. A Andorra la Vella, el Comú ja ha tornat a activar el servei de recàrrega de la targeta PK en 7 aparcaments comunals en barrera després de completar una actualització del sistema de gestió. El servei ja funciona als aparcaments a Centre Ciutat, Centre Històric, Parc Central, Meritxell, Valira, Faner 2 i Bona Vista, on també s'ha recuperat la venda de targetes temporals de 3, 7 i 30 dies. I el govern preveu treure pròximament a concurs la gestió del Centre de Protecció Felí de Sant Julià de Lòria, després que l'associació Laica hagi comunicat que no renovarà la concessió. L'entitat ha gestionat la gatera durant els darrers 6 anys i va informar de la seva decisió a començaments d'any.

0: temazo. Escriben Shout. Avui la llem amb Britney Spears a Flash FM, a Flash Matí. D'aquest dimecres, 27 de maig. A Poli Canya. Això continua. Gràcies per ser-hi.
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
3: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: És la Tini des de l'Argentina amb Ulises Bueno, una cançó que s'enganxa com una mala cosa, que es diu Dos Amantes. Bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Ai, quin Ai. Estiu, quin estiu. Sembla que estiguem aquí ja vivint i encara estem a finals de maig. Què passa aquí? Arriba la calor i cada any arriba el mateix debat de sempre. Jean Ponsa, bon dia. Quina serà per tu la cançó de l'estiu?
2: Doncs sens dubte aquesta, no?
0: Sí, no? Una proposta que ens ha arribat aquí a Flash FM és El Ritual, que és la nova cançó de Juan Magán i Oreo. Escolteu, escolteu.

0: El Ritual, la nova cançó d'Oreo i Juan Magán, que ja podeu escoltar a tot arreu. Aviam, Jan, ara que parlem d'estiu, de temperatures altes i aquesta història, avui canvia alguna cosa o hem de suar igual?
1: Seguirem suant i seguirem suant més, a part.
0: Més encara.
1: Els termòmetres seguiran pujant avui en un dia molt estable, acompanyat amb molt sol a tot Catalunya. A la tarda, 4 núvols decoratius a punts de Pirineu i temperatures de 32 o 33 graus a punts a les comarques interiors, 34 o 35 a punts del Pla Lleida, i demà podríem arribar als 37 graus, sí, a la zona de Girona, així que...
0: És bèstia.
1: És bèstia.
0: Vull dir, són temperatures que no pinten res ara mateix.
1: No, no pinten, no, no enganxen ni en pega ni en pintura ni res.
2: En pega.
0: Bueno, i la dinàmica sembla ser que és cap amunt, a més, no?
1: És cap amunt, sí, sí, és cap amunt. Això sube com la bilirrubina, eh?
0: La bilirrubina, sí. Tu sí que tens allà tot ben amunt, també.
1: I també, home. També, això també, que no també. Falti, home.
0: Clar. Jan, temperatures d'ara mateix, va.
1: Doncs mira, anem a Muntanyola, un bonic punt d'Osona amb 21 graus, al Poal, al Pla d'Urgell, 19 graus, a les cases del Canal Montsià, 23 graus i mig, i acabem a Portbou, a l'Alt Empordà, amb uns meravellosos i agradables 25 graus Celsius.
0: Molt bé, Jan, fins demà.
1: Vinga,
2: adéu.

0: 100% d'estiu, eh? Amb el Benito, amb el Bad Bunny, amb el baile inolvidable. Va ser molt emotiu, eh, aquest moment, el concert del passat cap de setmana.
1: M'imagino.
0: Tant un dia com l'altre, quan va sonar aquesta, tothom allà durant-ho tot, eh?
1: Ja,
0: yeah,
1: ja. Yeah.
0: I fa estiu, fa Terrasseta,
1: oi,
0: fa
1: sí.
0: Beach Club, sí o no, eh?
1: M'encanta.
0: Toma.
1: Com una araña, bebé.
0: Va, que avui al Flash Matí us regalem una entrada perquè aneu el dissabte 13 de juny al Palmeo Festival, al Palmeig. El Palmeo Festival, al Beach Club del Camping Calagó, a Platja d'Aro. Perquè traieu l'art que porteu a dins, eh, al Flash Matí. Surt a gent mentades dobles. Toma. Què heu de fer?
1: Enviar un WhatsApp al 628-060513 i dir-nos què és el que més us agrada de l'estiu. Sigueu originals.
0: Aviam, repassem algun missatge. Hola.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola. Adéu.
2: Doncs, mira, jo també vull participar en aquest sorteig.
0: Bé.
2: I per mi el millor de l'estiu és la platja, el mar, no sé, carrer de piles ja per tot l'any, quasi.
0: De veritat, eh?
2: El sol, la bona temperatura...
0: Ai, sí.
2: Per mi això és el millor.
0: Gràcies. Quines ganetes més tontes, no?
1: Totalment, no?
0: 628-060513. Què és el millor per vosaltres de l'estiu?
3: Pues para mí lo mejor del verano es prácticamente todo.
0: Todo, ¿eh?
3: Te puedes echar unas risas por las tardes comiendo unas pipas en la calle.
0: Unas pipas.
3: Puedes andar descalzo.
0: Ajá.
3: Te quitas toda la bufanda, sí, liada sí, con sí. el pelo, con la goma,
0: sí,
3: con los guantes,
1: es que es
3: los abrigos de los niños.
0: Ay,
1: es que es
0: ay,
1: así.
3: Llevas las ventanas del coche abiertas. Es que es una maravilla. Puedes ir a la playa,
0: maravilla.
3: Puedes ir a la piscina, tú puedes ir a un río,
0: no
3: a hacer
0: acabas,
3: un picnic. Es que es una maravilla. El verano, pues a lo mejor.
0: Bueno,
3: lo que
0: está,
3: pasa
0: no?
3: es que dura poquito.
1: Estic totalment amb ella.
0: És veritat.
1: Estic totalment amb ella.
0: Aquesta tia l'agrada absolutament tot, eh? Tot, absolutament tot.
1: Clar que sí.
0: Entrades perquè aneu al Palmeo Festival, al Beach Club del Camping Cala Gogó a Platja d'Aro, a la Costa Brava.
4: Envia'ns una nota de veu al 628-060513.
0: 13 de juny, d'acord? Guardeu-vos la data, participeu. D'aquí a una estoneta regalem aquestes entrades. M'estan entrant unes ganes de festeta.
1: Algú porti un mojito, sisplau.
0: Ahí va. Toma, toma. Vinga. Podem parar el programa? Podem acabar-ho aquí? I anem a un tardeu al matí?
1: Vinga, em sembla fantàstic.
0: Per favor. Va, això continua. Bon dia a tothom.
4: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: I ara el Golden. Ja trigava molt en sonar, clar.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
4: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05.

0: desallotjament. Perucabil 2026, Flash FM, emisora col·laboradora.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya, tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: Atenció, riders!
5: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de Cross Country.
4: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
5: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
4: Tu perdràs?
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al pil-pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Molt bon dia, flaixeros!
12: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
13: Bon dia, Héctor i Gemma!
12: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
11: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
12: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
14: Visca Flaix FM!
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10 agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. La policia judicial està enregistrant la seu del Partit Socialista al carrer Ferrat, a Madrid, per una presumpta trama de finançament irregular del partit. És un requeriment de documentació relacionada amb els pagaments a l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. L'operatiu ha començat a primera hora del matí, impulsat per la Fiscalia Anticorrupció i amb el vistiplau de l'Audiència Nacional. D'altra banda, el govern i els sindicats convocants a les vagues d'educació estan més a prop d'un acord després de reprendre aquest dimarts les negociacions per desencallar una situació enquistada des de fa setmanes. Educació ha proposat un complement de sou que acosta posicions amb els sindicats, però les mobilitzacions no estan desconvocades i avui, coincidint amb una nova aturada general, hauran de seguir les negociacions. I novetats del cas Andic, segons ha publicat El Periódico, els Mossos d'Esquadra sospiten que pare i fill haurien forcejat just al lloc des d'on el fundador de Mango va caure al buit. La investigació es basa en la coneguda petjada que inicialment es va atribuir a Isaac Andic abans de la caiguda, però els Mossos creuen que en realitat podria haver estat feta per simular una altra situació. Els esports. Alexia Putellas abandonarà el Barça a final de temporada. La capitana blaugrana posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 anys, 38 títols i dues pilotes d'or. Avui tindrà l'oportunitat de dir adeu amb l'últim partit al Johan Cruyff a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. Abans, però, a les 11 del matí, el club ha preparat un acte institucional davant dels mitjans per acomiadar la jugadora.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Butxacha. És l'actual número 1 de Flash FM, l'actual líder indiscutible de la llista. Calibre 45. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Trotea, com estàs?
0: Cinquena hora d'aquest programa, eh? Cinquena i última hora del Flash Matí d'aquest dimecres, sí. Meitat de setmana, de la última setmana del mes de maig.
1: I tant, i tant.
0: Ben calorosa. Quina suor a la nit, eh?
1: És molt heavy que a finals de maig estiguem amb aquest ambient. Però jo no em queixo, eh?
0: No, ja, ja. I no saps què és més heavy encara?
1: Què és més heavy encara?
0: La Rosa d'Espanya.
1: Què ha passat amb la Rosa?
0: Explica.
1: Bueno, què ha passat? Pobreta, jo no entenc com hi ha hagut aquest canvi, perquè últimament ha fet concerts i podríem dir que no és que canti molt bé. Alguna cosa li ha passat a aquesta senyora, que jo era molt fan. Jo és que crec que cantava ultra bé. Bueno, de fet, va quedar primera Operación Triunfo, a Eurovisió va quedar sisena, crec, o quarta, alguna cosa així.
0: Bueno, sí, com sigui, ara mateix està desafinant molt i no sabem el per què.
1: No sabem per què.
0: Mira. És com que el cel Breixon no arriba. Sort que de fons està la seva veu normal. Dissimula, eh?
1: Els tècnics de so ja saben que la liarà i llavors...
0: Li va passar el micro a la penya perquè cantin ells, vale? Va, Rosa, tia.
1: A mi em sap greu.
0: Diu bé, que canti la gent.
1: Sí, potser hagués anat a classes de cant i seguir el seu ritme i seguir la seva professió, però jo crec que està una miqueta en un pou i es dedica doncs, a anar a les festes majors d'alguns pobles, però és que no, ni tan sols ho fa bé, pobreta.
0: O sigui, vols dir que potser és perquè ja... De perdidos al río, com que ja li és una miqueta igual.
1: No, perquè jo he vist algun TikTok d'ella dient que està preocupada realment perquè s'està anant a la merda.
0: Perquè deixa de tenir èxit, ella.
1: Deixa de tenir èxit perquè...
0: Li ha passat una miqueta l'etapa xula, no?
1: Va haver un dia que va dir que inclús hauria de buscar una feina normal perquè la música ja no... Bueno, escolta, que de la seva època tenim el Bustamante, el Bisbal, la Chenoa, ja. Que segueixen cantant bé i segueixen triomfant. Si no ho ha fet és perquè s'ha estancat.
0: Bueno, i que segur que deu encara cobrar els royalties de moltes cançons.
1: Tampoc és Bad Bunny, aquesta senyora.
0: Bueno, estic segur, jo no sé com es mira, si es pot mirar, però...
1: Cançons, quina... Europe's Living a Celebration.
0: D'aquesta segur que rep pasta.
1: Potser rep un euro al mes, tio.
0: Home, una mica més.
1: Dos, no si m'apures, però...
0: Oh, Rosa, Espanya, saludada quedes.
1: Sí, quedes saludada. Però tot estimem.
0: Omar Curs, digue-li alguna cosa a la Rosa, fes-li un llamacuelga.
1: No, t'imagines una col·laboració?
0: Ah, bueno, no sé.
1: Seria bé, eh?
0: Mai diguis mai, eh?
1: No, i tant.

Aquest és el Cano en solitari i va ser la primera d'aquest artista que vam fer sonar aquí a Flash FM. Se pone las Nike. Avui és dimecres i aquest diumenge estarem a l'Hospitalet de Llobregat, al Lloro. Aquest diumenge, 31 de maig, tenim una de les parades més importants d'aquest aquest principi d'estiu. Flash on Tour al Parc de l'Alhambra de l'Hospitalet de Llobregat. Jaume Rius, Sergi Domènech, i us parla Héctor Ortega.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. A mimir.com. Així com sona. A mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
1: És tan tendre amb mi, Di.
2: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
1: Crec que m'he enamorat.
2: Normal, amb aquests preus.
1: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
2: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
3: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi, on sigui.
4: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem, BBV.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
8: Bon dia, Héctor i Gemma.
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
9: Adobe! Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
10: Visca Flash FM!
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Quevedo, Oli Borracho, al Flash Matí. Gemma Manzanero.
1: Para, estic borratxa.
0: No.
1: De festa i d'energia. Bon dia, Crònega.
0: Això sí. Sempre. Les 10 i 22 minuts, estem aixecant el país, espavilant a tot el territori, tot Catalunya, tot Andorra.
1: Sí, senyor.
0: I algú aviat marxarà de viatge a Alemanya. Bravo! Gratis, gràcies al Flash Matí, gràcies a Flash FM, us portem a Alemanya al Festival Perucabil els dies, atenció, 17, 18 i 19 de juliol.
1: Uau, si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir què és el que cridaríeu així de l'emoció només arribar a l'aeroport del festival.
0: D'Avisa, aeroport d'Avisa, eh? Sí. Això està a Alemanya. Més de 10 escenaris, més de 300 artistes, que cridaríeu en baixar de l'avió?
2: Bon dia, Fleixero.
1: Bon dia.
2: Jo lo que diria seria, se nota, se siente, el vicio en el ambiente.
0: Ja?
2: Cap a Alemanya.
0: Vale.
1: Venga.
0: Alta, vale, vale. Gràcies pel missatge. Hola.
3: Bon dia, Héctor. Bon dia, Gemma. Ai. Doncs jo cridaria, suben estrujan bajan.
1: És clar.
0: Aquesta és bona, clar, Alemanya. Clar. Ara ho pillo.
4: Hola, Flaixero, bon dia. Soc el Xavi el Caminer. Jo quan em baixaria de l'avió diria, a tope, empieza el festival, aco.
0: Oros. Home, sí. És un bon festival, eh?
1: Molt. És que és
0: la música passada. Electrònica. Un cartell impressionant. Hardwell, de Chainsmokers, Charlotte de Beats, Fischer, Tujamo, Gabri Ponte, Armin van Buuren, Axwell...
1: Uah.
0: Bueno, i evidentment moltíssims més, perquè són més de 300, eh? Volem saber què és el que diríeu, què cridaríeu en baixar de l'avió.
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Avui trobarem una altra persona finalista i divendres farem el sorteig definitiu. Ara, Batguial, Dame, bon dimecres.
1: Bon dia.

amb el Titi me preguntó una de les cançons que sonaran a qualsevol de les festes, wrap-up aquestes festes preuniversitàries de Flash FM. Amb InfoShops, sabeu que tenim una oferta de feina, eh? Per guanyar 1.000 euros amb nosaltres a qualsevol d'aquestes festes, aneu a infoshops.net i busqueu l'oferta de feina provador de festes de Flash FM.

0: Haciu olvidar-nos de tot, està patant fort a tot el país. Cano, acompanyat, molt ben acompanyat de Justin Quiles, olvidar-nos de tot. El Flash Matí, 12:15, ara mateix d'aquest dimecres. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Va, que fa calor, la temperatura és molt alta, sembla que ha de continuar pujant i hem dit, saps què? Anem a regalar una altra cosa d'aquestes que ens agrada aquí a nosaltres, que és una festeta, un tardeo, un Palmeo Festival.
1: Ole, bravo.
0: El Palmeo Festival, en concret el Beach Club del càmping Cala Gogó a Platja d'Aro a la Costa Brava.
1: Molt bé.
0: Això serà el dia 13 de juny, d'acord? És dissabte. I tenim aquí una entradeta doble per algú de vosaltres.
1: I tant, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i expliqueu-nos què és el que més us agrada de l'estiu.
0: Repassem algun missatge, aviam.
2: Hola, Plagerut, bon dia.
0: Bon dia.
2: Pues mira, a mi per lo millor de l'estiu, pues la platgeta, vestiditos cortos, el moreno...
0: Bé.
2: Clar. Ese moreno brillante.
0: Ese moreno.
2: Y bueno, y pasar, recargar pilas.
0: Fa falta, eh?
2: Prendre el sol. M'encanta.
0: Molt bé.
1: Sempre crema solar, sisplau, eh?
0: Sempre protecció, sí. Però escolta, és veritat que ja va tocant això de sortir i posar-te una miqueta així, més moreno, no?
1: Bé, ja de gust.
0: Estava de parranda.
3: Hola, Flash. A mi el que més m'agrada de l'estiu és poder anar al poble, reunir-me de tornada amb el grup que tots ens juntem allà,
0: que
3: som de diferents parts d'Espanya, i a les festes passar-nos pipa.
0: Que guai.
1: Que guai.
0: Ah, això és el que més us agrada a l'estiu, no?
1: Sí. Jo mai ho he tingut, això, d'anar al poble de petita amb els amics.
0: No tenies el poble.
1: Sí, però no he viscut realment.
0: No era el mateix, no?
1: No.
0: Per a vosaltres, què és el millor de l'estiu?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: A canvi, potser podíeu guanyar una entrada per anar el 13 de juny, dissabte 13 de juny, al Palmeo Festival, per treure tot l'art que teniu a dins. Va, vinga, més música. Som el despertador més musical de tota la ràdio.
4: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: I ho demostrem de nou, ara amb Bad Gyal i Chencho Corleone.

0: al Flash Matí.
1: Pets, pets, pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cuco, cara, culo, pedopis. S'ha fet un estudi, òbviament, aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més peste.
0: Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
3: 5, 6, 7, 8. Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
6: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
5: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
6: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.

defineix amb una cançó, en aquest cas estem parlant d'una etapa soltera d'ella de l'any 2024. Escolta, dos anys i pot haver passat tantes coses. Ara amb això de la cançó, del futbol i tal, doncs clar, és una altra etapa, no donem abast. Shakira! Soltera! El Flash Matí d'aquest dimecres, recta final, un parell de cançons i acabarem aquesta edició d'aquest 27 de maig. Ara Mike Towers, Quevedo, Soleao. Yeah.

0: Omar Kurz amb Llengo Flow. El Flash Matí per tancar aquesta edició del dimecres 27 de maig del 26. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què tal?
0: Hem de tancar amb la dada curiosa d'avui. Tu saps què és Eigen Grau?
1: Oh, no.
0: Idea, eh? Tu saps quan tanques els ulls? Que no veus negre del tot.
1: Que veus com mosques volant.
0: Doncs aquest és el nom que té el concepte aquest, el concepte Eigen Grau.
1: Quan em passes com si n'és una altra galàxia, saps?
0: Exacte, exacte.
1: Com es diu?
0: Eigen Grau. És una paraula alemanya.
1: Anda.
0: I això és perquè quan tu tanques els ulls realment no estàs en una absoluta foscor.
1: Clar.
0: Perquè les cèl·lules tenen una petita càrrega elèctrica que quan tanques els ulls és el que acabes de mirar, de veure. Encara que estiguis en plena foscor, vale?
1: Vale, però no és quan et tregues els ulls que veus coses rares, no? És només quan les tanques.
0: Exacte, exacte.
1: Vale.
0: Aquesta és la dada, eh? Ja he après una cosa nova, veus que bé?
1: Moltes gràcies, tio, m'encanta.
0: És que... Aprende con Flash Matí, eh?
1: Total, total.
0: Bé, demà tornem. Avui hem regalat una entrada pel Beach Club aquest del càmping Cala Gogó. Si no heu guanyat i us molaria, divendres us repetirem, eh?
1: Exacte, mireu el mòbil, sisplau, si heu participat.
0: I demà més finalistes pel Peruca Vil i molta més música des de les 6 del matí. Adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11.

0: Ah, ella ja... Mira, aquesta aquí és una cançó que m'encanta, que m'alegra al matí. Quevedo junt amb Elvis Crespo amb això que es diu La Graciosa.
1: La graciosa, la vida más sabrosa.
0: This is Flash FM. Clar, que si digues que sí, doncs mira, La Graciosa, de fet, és una illa molt petitona que es troba dintre de, del conjunt d'illes de Gran Canària. Una illa que, si no recordo malament, són només 8 quilòmetres, pobreta, una mini illa. Ens quedem per aquí, iniciar nova hora. Vinga, me'n presento.
2: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, es posa per aquí Hugel amb aquest ritmazo de cançó, es diu Jamaican.

Això d'aquí és un temazo amb majúscules. La veu de Rau Alejandro i Chencho Corleone fusionats amb això d'aquí que es diu El Efecto. Cançó que és un gustazo recuperar aquí a l'antena Flash FM directament des de 2019. Ens quedem amb una altra proposta d'amor, aquesta vegada de la mà de Claren, artista que coneixíem, doncs, mira, fa un parell de temporades enrere amb la cançó Ia, i que després va tornar a triomfar amb aquesta aquí, que es diu Love. En res, per aquí, de la Osa i Quevedo, parlant d'aquest mateix tema, de l'amor, que sembla ser que amb el bon temps tot està inundat, això.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
6: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.

ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Aquest és el conjuntet de El Bove i Omar Montes. Conjuntet que probablement començarà a ser ja de mànica curta, eh? Perquè amb aquesta calor, complicat. Complicat, complicat. Personalment, a mi m'encanta. Igual que aquesta cançó. Juan Magán va decidir incorporar a Omar Montes a aquesta versió d'Ayer la vi 2026 i haig de dir que ha quedat molt bé. Ha aconseguit tornar a posicionar-la al top de les llistes.

0: temazo, Guita Blanca i Morena, eh? Aquesta aquí ens arriba de fa ja unes temporades enrere i és canyera perfecta per acabar de despertar-nos. Som-hi, va, que ja estem a la meitat de la setmana, a l'Equador. I ens quedem per aquí amb Jay Wheeler, que ve igual de romàntic que sempre. Aquesta es diu De Lejitos.
1: Baby,

ritmes tropicals de la mà de Capo, amb aquest On Anar que ens arribava ara fa dues temporades enrere. I també, mira, també ens quedem amb el bon rotllo de Rosowski, que ara fa un any ens presentava aquest projecte, el seu àlbum que es diu Daisy. Un dels àlbums més destacats de l'any 2025, on dintre hi trobem aquest aquí, el Malibu.

Aquest aquí és el Sec i el Jake Cortez amb una cançó de despitat total, d'acord, trencat, con este 911, si te duele el cora, pues mira, llama al 911, però a mi no m'involucris. Bàsicament és el que diuen per aquí. Escolteu, a més, vinc a parlar d'una història d'amor que no acaba d'arrencar, com que no és gaire acceptada. Aquesta aquí és Dos Amantes, Tini i Ulises Bueno, és el que ens expliquen.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: bonito. Aïssa, RVFV i Kremlin. This is Flash FM. Tots tres, mira, aquí juntets, fent aquest motxa-xa-xa perfecte per inaugurar nova hora. Són les 12 ja del migdia, les 12 i 3 concretament, així que ara sí, va. Arrenquem nova hora i ho fem avui dimecres, eh? Ja estem a l'equador de la setmana. Ens hem plantat en un tres i no res.
1: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: És la torna que vedo.

Doncs no em fàcil d'esbrinar, eh? Aquest aquí és Ofenbank, amb aquest èxit que ens arribava, doncs mira, fa ara 3 temporades enrere, que es diu Overdrive. Doncs és el torn de Bizarrap i de Yankee, que al desembre ens portaven un regalàs de Reis. Aquest, la sessió número 0.

0: I vols participar?
1: I don't wanna lose control.
0: Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
0: Andorra.
3: Flash FM.
0: 93.8.
4: La cas comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
9: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: es Flash.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
2: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
1: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

aquesta d'aquí es comenta per les xarxes, les habladories, com es diu, que la gent opina que aquesta pot ser una proposta per la cançó de l'estiu. No ho sabem. I vosaltres què penseu? Jo us deixo pensar. Doneu-li voltes. Aquesta també podria ser una altra aposta, no? Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora.

Sens dubte, ja podem començar a posar-nos, perquè amb aquesta calor podríem dir que la Marina està morena, no torrada. Però bueno, ara ja no estem parlant de la Marina. De fet, ens quedem amb Mora i C. Tangana, amb aquesta aquí que es diu Droga. Jo crec que fa concepte, bueno, sí, que parla de l'amor, que parla de lo difícil que és obligar

resultat de mesclar castellà i francès, que ens dona, doncs mira, un temazo com aquest Casanova. Som Ival i donem a l'artista que està en boca de tots últimament. Us parlo, com no, de Quevedo.

De fet, un dels primers èxits de Sebastián Yatra que arribaven al top de totes les llistes. Aquest ens arribava el 2016 i es diu Traicionera. Ens quedem per aquí. A la veu tenim a Mike Towers, a producció O Beyond the Drums, amb 5 estrelles.

Doncs aquests aquí són uns quants, eh? Ja es fan dir los del espacio. I ens arriba, doncs mira, de la mateix aquest tema. Vale, donem pas a BL amb aquests últims minuts de l'hora de les 12 avui.

0: cançó que no ens podem treure del cap. Quevedo super ben acompanyat de Elvis Crespo amb aquesta que es diu La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: This is Flash FM. Efectivament, esteu escoltant Flash FM i acabem d'arrencar nova hora molt ben acompanyats de Quevedo. Ja és la 1:04 d'avui dimecres, pràcticament creuen l'equador de la setmana. Abans, que no ja estic il·les, abans prova, em presento.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Així és, baixem una miqueta de revolucions, però us haig de dir que aquesta cançó també m'agrada, eh? Com que m'acaba d'alegrar el matí, espero que a vosaltres també.

aquesta d'aquí podríem dir que era l'himne dels enamorats del 2021. Rauw Alejandro va crear unir, va aconseguir unir a tots els enamorats del planeta mundial amb aquesta d'aquí que ens arribava el 2021, que es diu Todo de ti. Vale, ara, fora bromes, home, aquesta és romàntica. És maca, clar que sí. Mira, ens quedem per aquí amb Bad Bunny, que ens vol portar cap a perra. Yo la conozco.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05 30.

0: allotjament. Perucabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
2: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
4: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
8: Ah, no? I com us ho heu fet?
7: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
8: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.

Bam Bam Biram. Doncs mira, aquesta cançó d'aquí es coneix com a Bam Bam, però el seu nom real és Jamaican, i aquest pedazo de flow i de bon rotllo ens el porta Hugel. Ens anem amb Rels B.

Doncs mira, a la veu tenim per aquí Mike Towers, molt ben acompanyat, de Benny Blanco, que així com a dada és la parella de Selena Gomez. Cada dia s'aprèn algú nou. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Kremlin. Ens porten aquest aquí que es diu Culo. Dime cómo lo...

Concretament, se m'està fent bola. El Biza la soltó, ara sí. El Biza la soltó i el Goti, pues mira, li va ficar veu per... amb aquesta aquí, que és la sessió número 48. I recordem que la portaven el 2022. Per cert, ens transportem cap a algú més actual, de fet. Això és d'aquesta temporada. Romeo Santos i Prince Royce ens portaven aquesta batxateta que es diu Dardo.

Emília, Luzmila i Zeca. Totes tres darrere d'aquest exitàs que es diu No se ve. I que era un dels temes principals de l'àlbum Punt MP3 que treia Emília fa tres temporades en

l'anterior àlbum de Quevedo. Ens anem amb un èxit indiscutible, que aquest ha sonat i ressonat a tot arreu. Aquest ja el coneixeu, no cal ni que el presenti.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. Una incidència tècnica ha afectat durant diverses hores la xarxa de telefonia fixa d'Andorra Telecom. Els principals problemes es registraven en els serveis gestionats a través de centraletes de la companyia que no podien connectar correctament les trucades. L'operadora ha treballat durant tot el matí per solucionar l'avaria, detectada de matinada, i la normalitat s'ha recuperat cap al migdia. El govern vol reforçar la presència del català dins del sistema sanitari andorrà. La voluntat és potenciar l'ús de la llengua oficial tant a l'hospital com a centres de salut i altres serveis assistencials, després de detectar que actualment la seva utilització és inferior a la d'altres àmbits de l'administració pública. La campanya prevista per aquest 2026 se centrarà a recordar als usuaris el dret a ser atesos en català i alhora fomentar que els professionals sanitaris l'utilitzin habitualment i el puguin aprendre si és necessari. Parlem de l'increment de taxes universitàries franceses per als estudiants extracomunitaris que no afectarà els joves andorrans. Així ho ha confirmat el Ministeri de l'Ensenyament Superior, la Recerca i l'Espai de França, que mantindrà les mateixes condicions per als estudiants procedents del nostre país. Fer referència a la policia, que començarà a sancionar des d'avui les autocaravanes i vehicles camperitzats que estacionin per passar la nit fora d'espais autoritzats. Les multes seran de 600 euros, amb possibilitat de reduir-les al 50% si s'aboren immediatament. En cas contrari, el vehicle podrà quedar immobilitzat. Una decisió que s'adopta conjuntament amb el Ministeri de Turisme i Comerç després d'un període d'adaptació a la normativa aprovada l'any passat i que limita la pernoctació als càmpings, zones habilitades i àrees específiques per autocaravanes. I en camp, la cinquena edició de l'Anfira se celebrarà els dies 13 i 14 de juny amb la participació de 65 estands. Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació de 3 expositors vinculats al sector de les autocaravanes. La Fira Multisectorial manté l'objectiu d'igualar o superar els 5.000 visitants registrats l'any passat.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash FM.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
2: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
3: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
2: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
3: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
4: La Cas comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

cançó que dona títol al World Tour que ens va presentar Bad Bunny fa res, de fet, el cap de setmana passat aquí a Barcelona, on va iniciar la gira per Europa. Li donem pas a Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, amb Camins, Somnis i Promeses.

a la veu tenim la Young Miko i com a productor Bizarrap, amb un dels molts i molts èxits que sumen a una llarga llista. Aquest en concret és el número 58. I ens anem, de fet, cap a les Illes Canàries. Perquè ens quedem amb Quevedo.

tu també. Ens el porta el Niki Jaume des de 2014. Ens encanta recuperar temes com aquest avui aquí a l'antena de Flash FM. Ens quedem amb les tres supernenes.

Alejandro i Bad Bunny juntets amb aquest temazo d'aquí que es diu Què passaria? Mira, perfecte per entrar a la recta final de l'hora de les dues. Perquè Manuel Turizo ens dona un consell i ens diu que por un pendejo no se llora.

0: Doncs mira, aquest aquí és el Quevedo, molt i molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, i amb això iniciem nova hora. Va, som-hi, que ja són les 3. This is Flash FM. La graciosa, la vida más sabrosa. Pues mira, jo m'ho crec. Clar que sí, allà s'ha estat tranquil·leta més, però ja dic que és una illa molt, molt, molt petitona. De fet, té 8 metres quadrats, o sigui, una coseta petitoneta. Bueno, i amb aquesta dada iniciem nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM. Flash!
1: En directe a Flash FM, Clàudia
0: Cifuentes. Molt bé, ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens anem amb Hugel. Que se me'n va la llengua. Aquest aquí és el Jamaican.

0: que té el meu nom. Però que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

Doncs aquesta aquí és la Rosalia explicant una veritat. Qui no voldria veure bitllets de 100? Aquest aquí és del Milionària, un dels pocs projectes que té en català. Per cert, ens movem cap a Fate. Quiero...

0: 8. Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: pintadera.
1: El Quevedo té ganes de festa. Festa de la bona que només podem donar aquí a Flash FM. És per això que va, aprofito i pujo a revolucions. Què us sembla? Que és hora de migdiada, eh? Jo ho sé, que esteu mig dormidets. Doncs mira, això funciona millor que un cafè. Dimitri Vegas, Like Mike, amb aquest aquí, que és Màquina Time.

Aquests tres ja estan en mode estiu total, eh? Estan pensant en la platja. Omar Montes com a veu principal d'aquest Arena i Sal, molt ben acompanyat de Saiko i...

J Balvin i Bad Bunny, amb no només una col·laboració espectacular com aquesta, sinó amb un àlbum col·laboratiu que ens arribava el 2019. L'àlbum es deia Oasi i és un àlbum col·laboratiu entre ells dos, que hi ha timazos com el que acabem d'escoltar. Ens quedem, però, amb Kano i Justin Quiles, aquest aquí es diu Olvidarnos de To.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Rodrigo, que ens ensenya com ho fa la reina. I ens anem per aquí amb Mike Towers i Quevedo. Aquesta aquí era la seva segona col·labo oficial. Es diu Soleau i descriu perfectament els dies que estem visquent. Yeah.

Bebesita, és el que diu per aquí Anuel AA, bueno, ho deia el 2018, quan encara feia referència a la Karol G amb aquest Amanece. Per cert, queden, mira, una miqueta més de 5 minuts perquè arrenqui l'Interactua, així que ja podeu anar demanant les cançons. De moment ens quedem per aquí amb la plena, un petonàs.

0: Hits FM. Són les 4.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I ho fem amb Tini i Ulises Bueno. Aquest tema es diu Dos Amantes.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos.
1: Dámelo, Tini, dámelo.
2: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

Impressionant, una Tini que no falla de cap manera i que s'alinea, aliança amb artistes de la talla d'aquest tio. Tia, no sé, no ho tinc clar. Polis és bueno, no? Lo que sigui. La cançó està bé, es diu Dos Amantes. Podria ser un o tres, però són dos, que ja està bé, eh? Sí. Cal tenir-los ben posats i ser un campió, eh? Ah, la Clàudia Cifuentes, qui marxa. Salutacions d'en Domènec. Des d'ara fins a les 8. És el moment per fer ús del WhatsApp, que ja ho feu normalment, segur, al llarg del dia. Però ara, més concretament, per dirigir els vostres missatges a aquest programa. 628-06-0513, 628-06-0513. Podeu demanar, podeu dedicar tantes cançons com vulgueu, podeu explicar-nos quina és la calor que esteu patint avui, perquè crec que és el comentari general una mica de tothom. I alhora, si voleu, també us apunto pel sorteig d'aquests abonaments per anar al Perucabil, un dels festivals més rellevants del món, que se celebra concretament entre els dies 17 i 19 de juny a Alemanya i que acaba programant, aglutinant els DJs i productors d'electrònica més rellevants del món. A més, a banda dels abonaments pel guanyador, guanyadora i un acompanyant, també inclouen, i això també crec que és interessant i molt rellevant, els vols d'anada i tornada i l'allotjament per amb dues persones, vale? Vinga, va, 628-06-0513. Molt bona tarda i benvinguts a l'Interactua. Salutacions d'en Domènec. Encarem el que tenim pel davant encara d'aquesta tarda del dimecres. 27 dies del mes de maig, ja pràcticament rematat també, eh? Hola, Domènec, què tal? Soc el Manu des de Banyoles. Estic fent veure que entreno, però porto més estona xerrant que fent peses. Em podries posar K-pop Demon Hunters i Golden, sisplau? Moltes gràcies.

0: No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez. Que me mire otra vez. Que nos mintamos otra vez.
1: Un altre tema on surt Bad Bunny, per si d'aquests no n'eren prou, si no, eh? Aquest, concretament, és del Mike Tower, segurament conegut i feia temps que no sonava fins que avui ens l'han demanat. A les primeres passes d'aquest nou interactuar.
2: Hola, Flaix FM, soc la Irene de Lleida. Us voldria demanar la cançó de Divino de Mike Towers i Bad Bunny.
1: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies. Adeu, Flaixeros.
1: Adeu, simpatiquíssima. Que tinguis molt bona tarda. Que vagi molt bé. Irene de Lleida. Quart i un minut de 5. Des del Interactua, convidant-vos a fer-vos el WhatsApp, eh? Més que mai, al llarg d'aquesta setmana, per un tros de premi que s'ho val i perquè vosaltres també us ho voleu, evidentment. 628-060-513. Hola, soy Marcel. Me gustaría que pusieras, digo, una canción de Trueno, pero que no sea la de Angelito. Si tienes otra, mejor. Si no, pon esa. No, home, de Trueno tinc unes quantes. Què passa? Que hauré de buscar alguna que... Ah, mira, aquesta està molt bé. Real Gangsta Love.
3: Esto es Real Gangsta Love.

0: Escoltes l'Interactua. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Del 14 al 16 d'agost torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
5: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
4: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
5: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
7: Andorra 93.8.
0: Flash FM.

0: puerto, lo loco. Loco. Bueno, li ha sortit prou bé la jugada a JC Reyes amb aquesta i altres tantes cançons. Sabreu perfectament, si no us ho recordo, que és un dels artistes del Mediterrània Festival, el festival és per excel·lència de la Costa Brava, el dia 1 d'agost a Roses. I aquest és reincident, eh? I, a més a més, també repeteix el festival, sí.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, amb la teva companyia, com cada tarda. Avui, sisplau, m'agradaria escoltar la cançó de Loquita, la de JC Reyes. Com sempre, per tota l'audiència, per la meva filla Sara i per la meva dona, que avui m'ha dit que segur que estaria al tanto a la ràdio. Que tingueu bona tarda.
0: Pablo, estic veient un vídeo que m'havies enviat també aquí a través del propi WhatsApp, in situ, al concert de Bad Bunny, eh? T'ho has passat poc bé, xaval? Mare Déu. Quin cachondeito aquí amb el calleït, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Com t'agraden aquestes cosetes, eh? Que vas amb la filla, però crec que vas disfrutar tu més que ella, pràcticament. No, ja ens ho diràs, en qualsevol cas. Va, 628-06-013. Veig que alguns s'han pillat ja el rotllo aquest de Reincidente i també en repiten el Mediterrani, eh? És un humor muy fino, aquest. Hola, Sergi, què tal? Som en Jan i el Pol, de Tarragona. Diu, tornem de jugar un partit de futbol. Hi ha hagut drama espectacular perquè finalment hem perdut els penals. Vaja, mala baba, això, eh? Digues, podries posar la plena, si us plau, i apuntar-nos pel Festival de Perucaville. Moltes gràcies.

0: moltíssims èxits als que cal sumar-li una fornada de noves cançons molt destacades. Aquesta amb Elvis Crespo és de les predilectes, eh?
1: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Clàudia per Autordera. Mira, soc molt repetitiva, però em posaria, sisplau, la cançó de La Graciosa de Quevedo?
0: Oh, yes.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu. Tantes vegades com faci falta. Estem davant dels que probablement seran un dels destacats temes d'aquest estiu, que ja oficialment començarà aviat. I que ja es comença a notar, la veritat. Molt bé, 628-0-6-0-5-13. Una molt bona cançó per fer sonar, per exemple, a la trobada prevista aquest cap de setmana. Aquest diumenge, concretament, serà el dia. Al Parc de l'Alhambra de Santa Eulàlia, al barri de l'Hospitalet del Llobregat. Estan de festa major i nosaltres tindrem el privilegi de formar part del seu programa d'actes, que és força extens i que proposa multitud de coses a fer i a viure. Aquest diumenge, amb en Jaume Riu, l'Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Dovera. No us ho perdeu per res del món. A partir de les 8, tarda nit. Que és una molt bona hora, per cert. Hola, Interactua, sóc la Carla des de Palamós. Diu, estic al Passeig Marítim menjant-me un gelat. Diu que s'està desfent més ràpid del que puc menjar. Bueno, doncs vinga, xuclar, contra més ràpid, millor. Perquè, clar, amb la calor és difícil, tot plegat, eh? Diu, em poses la cançó Jamaican, sisplau? Clar que sí, més faltaria. Ugel!

0: s'han tret de la xistera un reggae de tota la vida espectacular, però perfectament actualitzat. El més pur estil d'aquests dos tios, Ryan Castro i Capo, diuen bona tarda, Sergi, m'agradaria participar en el sorteig de les entrades per anar al Perú Capville. I afegeixo, a més, els vols d'anada i tornada i l'allotjament, que quedi clar, eh? Poqueta broma aquí. Dedicar la cançó de la Villa per la meva mare, que ha vingut a buscar-me la feina en cotxe i m'he estalviat un viatge a l'infern de Rodalies de tornar cap a casa. Adéu-siau, maco. Doncs vinga, aquí tens a la Mami Fai, sempre disponible per anar amunt i avall i portar-te en cotxe. Això és una meravella, eh? No té preu, noia. Ja veurem com li torres el favor, si és que es pot tornar d'alguna manera. 9 minuts per arribar en punt a les 5. Ja sabeu, el WhatsApp de l'Interactua, que espera els vostres missatges com cada tarda i que, efectivament, al llarg de tota aquesta setmana us anem apuntant en una llisteta que us pot portar directament al Perú Capville, un festivalàs a Alemanya dels més representatius del món mundial.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
2: Hola, Sergi, som Mons. A veure si em pots posar alguna cançó de
0: Figaflauers. Oh, i tant.
2: Apa, i tant. Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Anem a buscar solucions i no problemes, que és del que es tracta una mica.

0: Flash.
1: Flash FM, l'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM, són les 5. Flash FM.
2: Juliol. Bad Bunny.
3: ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.

0: Atenció, senyores, senyors, perquè pinta més que bé el so d'un altre tema 100% refrescant a càrrec d'un especialista, Farruko, en aquest cas fent aliança amb Steve Aoki, aquest tema de melodia senzilla però molt efectiva que es diu Japaki. Posa en marxa la segona de l'Interactua, soy Rip a la carta, al llarg d'aquesta última setmana del mes de maig. 628-06-05-13, aquí tenim per aquí, hola.
1: Bona tarda, Àlex. Estem Àlex entrenant amb un company de pis i jo.
0: Qui és l'Àlex?
1: I sempre, cada tarda, es motives molt. Et demanem
0: gràcies,
1: la cançó de Superestrella d'Aitana.
0: Molt bé.
1: Un abraç molt fort.
0: Una altra ben forta, que vagi bé l'abraçadota de torn per tu, des de l'Interactua de Flash FM, amb Àlex Domena. Aitana, va, que ens explicarà lo dur i difícil que és estar amb una superestrella. Jo sé de què va això,
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos.

0: Hola, hola, Sergi. Somos Marga y Tomás. Nos gustaría que nos pusieras Máquina Time. Diu, nos flipa. Y porfa, apúntanos para las entradas del festival con vuelo y alojamiento. A ver si toca, que nos escuchamos todos los días. Una abrazada bien fuerte. Adéu-siau. Bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i tota la sort del món per vosaltres i per tothom. Tots aquells que ens fan arribar missatges demanant-nos Máquina Time, per exemple, de Vegas Live Mike, que és un dels temes estel·lars de la programació que ens encorila, eh? Si ja sabeu com me pongo, ¿para qué me invitáis? 3 minuts, un quart en punt de 6. Hola, hola.
1: Bona tarda, Flash. Som Axel.
2: I ara la filmadora. Vull que m'arriqui de cançó de Morocha.
0: Guaita.
2: Adéu.
0: Adéu, simpàtic. Marxando, va.

0: Escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
2: I ara estic amb això.
3: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
5: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
4: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Blanco de verano, Don Simón.
8: Blanco de verano, Don Simón.
7: Nou blanco de verano, Don Simón.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: T'agrada transformar idees en projectes reals? Amb els graus en direcció d'empreses de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs en modalitat bilingüe en pràctiques internacionals i et certificaràs en competències clau com gestió de projectes o anàlisi de dades. Demà, dissenyaràs estratègies empresarials. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
16: Ah, no? I com us ho heu fet?
15: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
16: Ui, sí! No sento res.
17: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
18: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
19: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
20: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa
2: o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: Bona tarda, Sergi. Soc el David des de Manresa. Ara és hivern, allà a Manresa, m'han dit, eh? Allà fa fred. M'agradaria escoltar la cançó Olvidar-nos de todo. Diu, i apunten pel sorteig del Peruc Bill. A veure si hi ha sort i ens anem a Alemanya. Bueno, a Alemanya podeu anar com vulgueu, eh? Però, clar, no aneu convidats per Flash FM, ni inclou l'allotjament, ni aquests abonaments pel Peruc Bill, evidentment, eh? Però, bueno, no passa nada.
1: No passa nada.
0: Això sí que passa, sí. Va, 628-06-0513. És el WhatsApp del programa que al llarg de cada tarda, diàriament, dilluns i divendres, t'acompanya i és possible, òbviament, gràcies a la vostra presència i col·laboració. Per tant, us ho demanem, sisplau. 628-06-0513. Us ho implorem. Participeu, perquè si no això cau en barrena, eh?
2: Bona tarda, jefe d'equipo. Com estem?
0: Què tal?
2: Mira, avui et volia demanar... Torno una mica enrere. Henry Méndez, mi reina.
0: Ostres.
2: Vinga, va, que vagi molt bé la tarda de dimecres. Un petó molt gran i una abraçada. Adéu-siau.
0: El 2013 hem d'anar, concretament.

0: se muda, no se muda ni borratxo.
1: Hola, m'agradaria participar a les entrades de Perucavil, pues, perquè m'agrada molt la festa, perquè necessito una desconnexió ja.
0: Sí.
1: I pues això, pues, que m'agradaria molt desconnectar amb la meva parella i pues, també veure les coses. I... moltes gràcies.
0: De res, per favor. Moltes gràcies. Compartim moltes coses, veig, amb la nostra audiència, efectivament. Entre elles, que ens ha quedat la festa. Més que un tonto, un llapis, sí. I per això, entre altres coses, que cap de setmana saltarem Menorca, eh? Anem al port de Ciutadella. Hi ha un localàs allà que es diu Iguanaport, que m'ha convidat a punxar. I he pensat, doncs mira, m'apunto. Per tant, serà una altra de les cites d'aquest cap de setmana. Hola, Sergi, sóc el Kevin. Diu, podries posar alguna cançó del Pitbull o Nicky Jam? Old School, per motivar-me. Moltes gràcies, que he fet equip. Mira que t'agraden a tu les cançons del Pitbull, també. Eh? Déu-n'hi-do. Va, posem el Nicky Jam avui, si et sembla bé. I aquesta, ha sigut el Perdón, amb Enrique Iglesias.

0: separal. Bueno, bueno, hola.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Como te dije ayer, hoy toca...
0: ¿Qué toca?
1: Dos amantes.
0: Dos amantes.
1: Se la quiero dedicar a mi hijo Jordi y a mi hija Gemma. También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies un cop més per un altre dels tants missatges que ens fa arribar cada dia aquí a l'Interactua. Demanant, en aquest cas, aquesta cançoneta de Tini i Ulisses. Bueno, ja sé... Bona persona, eh? 9 minuts per arribar amb una a les 6. Ens expliquen, a veure, un moment que remeno fitxes i pim-pam, pim-pam, pim-pam. Bona tarda, sóc la Clàudia des de Rubí. Em podries posar Malibu? Se la dedico al meu nòvio, es diu Andreu. Estem in love amb aquesta cançó. M'agradaria concursar en els abonaments pel Perucaville. Pinta de fàbula. La GFM, porfa, moltes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra. Posem Malibu, la que piden todos menos tú, i Rosowski. T'apuntem, evidentment, pel sorteig. Molta sort.

0: i Krimly, el trident, en aquest cas, artefacts d'aquesta cançó que es diu Muchacha. És deduïble, eh? Perquè és el que es repeteix constantment des que comença i fins ara que pràcticament acaba. Va, Equador del show d'aquesta tarda interactua l'únic, l'inigualable, l'inimitable, bàsicament perquè és impossible, programa de peticions i dedicatòries. 628-06-05-13. Suposo que n'heu sentit de tant en tant per aquí, que pròximament, la setmana que ve, tindrem notícies molt rellevants que tenen a veure amb Flash FM i Bad Bunny. I aquest vindria a ser el titular. No em deixen dir, com a mínim, de moment, absolutament res més.
1: Mierda.
0: Mierda, i tant, mierda. Ja me gustaría. Però no puc. Però és bastant exagerada la història, ¿vale? Us deixo anar perquè comenceu ja a madurar la pel·lícula. Bueno, diuen, hola, Sergi, soy Grisi, de Castellbisbal. M'agradaria que posés la cançó La Graciosa del Quevedo i Elvis Crespo. Se la dedico a tots els feixeros i els meus companys de Bugaderia. Diu, t'escoltem cada tarda i fas que siguin més lleugeres i plenes d'energia. També m'agradaria participar en el sorteig del Festival Perú Capil. Diu, gràcies i molt bona tarda. Doncs a tu, pel teu missatge, molt bona tarda, directe cap a la Bugaderia, aquesta graciosa.

0: Inolvidable. Hola.
1: Hola, Domena. Bona tarda. Soc la Jessica. Com estàs? Avui et demanaré la cançó de baile Inolvidable, ja que al final vam anar al concert.
0: Sí, no?
1: I tot va ser Pantani. I entrar pel festival, al concurs, vale?
0: Paro cap vil,
1: va. I ja està. I això.
0: Molta gràcia. I això. Mira que gràcia. I això. Va bé, aquella que ho feia. I això. Bueno, doncs escolta'm, crec que jo i algú més de per aquí som els únics que han anat al concert del Bad Bunny, pel que veig, de tothom. Vull dir, aquí la tendència és no ir, pel que veig, però bueno, en fi. Veig que us va agradar i tot això, i que hi havia molta lluminària, molt espectacle, clar, és que estem caninos, què voleu? Nosaltres no tenim, per això. Bueno, va, aquí més tenim... Deixem-ho estar. No m'he perdut, veus, amb la tonteria... Hola, Sergi. Digo, ¿puedes poner el meu àngel? Se la dedico a la meva dona. Gracias. Digo, también participar en las entradas para el festival. Muchísimas gracias. Doncs no es mereixen, home. Aquí estem sempre que vulguis, per la cançoneta de Marras i per apuntar-te, evidentment. Pel sorteig, aquestes entrades que us porten directes al Perú Capil. Tararí com si, tararí com si, com sa.
2: Descàs.

0: Àngel. Escoltes l'Interactua.
1: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi? On sigui.
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
6: i aquest? A què es dedica?
5: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
9: Jo tinc al cap tota l'estona això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per...
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Em sento guapa.
13: I jo em sento guapo.
12: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
13: I jo també.
12: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
3: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
14: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
15: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
16: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
15: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
16: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
0: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
17: Què diu, jefe d'equipo?
18: Hola, hola.
19: Bona tarda, Sergi.
18: Bona tarda, Fly.
0: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més...

0: Hola, molt bona tarda, Sergi. Podries posar De Lejitos del Jay Wheeler? Se la dedico a la meva parella, es diu Celia. Per fi demà ens tornem a veure un altre cop després de temps. Gràcies, crac. Doncs de res, molt bona retrobada. Ja ens explicareu què tal, eh? Espero que bé. Si no, malament rai, no? 2 minuts per arribar en punt a 6:45 d'aquesta tarda. Us recordo un cop més, per si us ve de gust passar-vos una miqueta a saludar, que aquest diumenge tenim Cachondeito, marca de la casa. Formem part del programa d'actes, que són molts i molt interessants, de la Festa Major del barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet del Llobregat. I aquest diumenge, a partir de les 8, us esperem al Parc de la Alhambra. Jaume Riu, Héctor Ortega, i us parla Sergi Domènech, amb tot so i ritme de Flash FM per totes les edats. Bueno, totes. Quasi totes. I més, hola.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Clàudia. Que em posaria, sisplau, la cançó de Beauty and a Beat de Justin Bieber.
0: Sí.
1: Moltes gràcies.
0: De res. I Nicki Minaj.

0: nome, mudo ni borratxo.
1: Bones, Flash FM, sóc el Gerard de Sant Ramon. I pues, avui m'agradaria que em posessis No me mudo ni borratxo, que acabem de començar la campanya del cereal i tot el que es quede per endavant.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Ànims, va, que vagi molt bé. Tu imagines Mike Towers amb una de les úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Luar Laela i molts més noms d'un cartellàs espectacular que no s'acaba d'artistes. Tintonello, amic de la Relajaita. Pastis, Escudero, Buenri, Medralla, Siso, història viva de la millor música màquina mundial. Tota l'energia de la Masia amb els seus residents. Escenari Vibra, els discjòqueis de Flash FM, Sergi Domena, Héctor Ortega, estem parlant del Mediterrània Festival. Moltes hores de festival, quatre escenaris. La data, el dia 1 d'agost. La ubicació, com sol ser habitual, i coneixem perfectament. La Costa Brava, més concretament, l'Alt Empordà, Roses. Tota la informació i anticipades, mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Molt bona tarda, Sergi. Sóc en Lluís. Podries posar Por un pendejo no si llora, de Manuel Turizo. Em vaig a comprar, em vaig comprar un catxarro per connectar el mòbil al cotxe per Bluetooth i escoltar música, i ho segueixo escoltant a vosaltres. Bueno, està molt bé. Has malgastat la pasta, noi.
2: Vamos.

0: Tizo. M'encanta aquest soroll, eh? Jo tinc un altre similar. Però no és el mateix. S'assembla, la veritat, però no. Posem-lo una altra vegada, sisplau. Quasi. Els diuen, hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Us escolto cada dia tornant de la feina amb el cotxe. Diu, literalment, és el moment que més espero del dia. Avui vull dedicar la villa a la meva amiga Núria, que sàpiga que l'estimo molt i que li estic molt agraït. Ella ja sabrà per què. Moltíssimes gràcies. Doncs bravo, bravíssimo. Aquest missatge i aquest final inesperat que ha quedat una mica entre vosaltres, eh? Però bueno, ja ens explicareu si cal o no cal. Mira, m'ha agradat la tonteria, eh? No sé d'on l'he tret, però em fa gràcia. Bueno, tinc moltes tonteries, eh? D'aquestes en tinc moltes, les que vulguin, eh? Però no estem aquí per això. De fet, no sabem pel que estem, però bueno, hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Soc Gregòria.
0: Ai, Gregòria.
1: Avui volia demanar, sisplau, qualsevol de la Carol G i la dedico al meu fill, al Carlos, que estem de festa avui, aquesta tarda.
0: Quina adéu, sort, que bé, quina meravella.
1: I participar en la entrada del Faruca Vip. Adéu.
0: Adéu.
2: Fuego!
0: Bé, aquesta ha donat la volta al sol, eh? Està a punt de, efectivament, tenir més raó que un sant quan engega la cançó dient Empezó el verano, perquè tornarà a començar una altra vegada. Fa poc no tenia sentit, ara comença a tenir-lo, això.

0: Dembélé, Shakira, fet bones miques, i aquesta cançó es diu El Gotu. Sabràs que amb el carrer Geo tens un munt d'avantatges i promocions, i molt especialment en els festivals d'arreu de Catalunya. Per exemple, en el 50è aniversari del Grec Festival tens un 40% de descompte en alguns dels espectacles seleccionats. A Porta Ferrada Festival, el descompte és en qualsevol dels esdeveniments i tens un 15% de descompte. I el 10% de descompte en el Festival de Terra Mar de Sitges, el Brands Electronic Festival. Et descompten 5 euros a l'entrada d'un dels dies. Amb el carrer Jove tens descomptes en molts festivals de Catalunya i en d'altres de fora de Catalunya, doncs bé, com el Mallorca Live Festival, el BBK de Bilbao, el FIP de Benicàssim o el Pledge Electronica de France. Oh là là. Però si tens al·lèrgia als festivals i vols una cosa més íntima, el Museu Anski Barcelona, de dilluns a dijous, dos per una a l'entrada, o el White Rabbit del Off Museum, el Pac Jove tens un 50% de descompte. Aquest està aquí baix, curiosament, i bastant concorregut i molt recomanable. Aplausi. Si encara no tens el carrer Jove, festa'l en format digital. carrerjove.cat, CaixaBank o Imagine. O baixa l'app al carrer Jove Cat. Enregistra't i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu telèfon mòbil. És brutal,
1: Per favor, que em vol, per favor.
0: Fortíssim. Hola.
2: Molt bona tarda, Sergi. L'hora de l'ametlla, què tal?
0: Bé.
2: Som-hi amb el dimecres, que això ja ho tenim fet, acabem setmana i comencem nou mes.
0: Quin
2: això
0: punt.
2: És un no parar.
0: Sí.
2: Posa'm, sisplau, avui la cançó de Dos Amantes, de Tini i Ulisses. Li vull dedicar a Marina i Àngeles de Sabadell, Pili de Lleida i a Jordi de Sant Cugat.
0: Molt bé.
2: Doncs vinga, i ara tu, moltíssimes gràcies. Molts petonets i tornem a parlar demà. Adéu.
0: Adéu-siau.
3: Todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que... No pudieron ser. Esto dice así.

0: potència. Empremta Vegas Like Mike, inconfusible. Bona, Sergi, diu, avui se'ns ha complicat la feina i portem 12 horetes escoltant Flash FM. Déu-n'hi-do, també, eh? Déu-n'hi-do. Quina paciència la vostra. Quan aneu al metge, recordeu dir-li, per si de cas. I ens pots posar en Màquina Time per animar una mica la jornada, que ens queda molta gràcia, doncs, i tant que sí. Unes quantes vegades us l'hauria de posar, eh? Mireu que et dic. Va, més, hola.
1: Hola, bona tarda, Sergi. A veure si em podries posar alguna cançoneta de Skrillex, si és de les antigues millor, algun Bangarang, o algú per l'estil, o el que sigui.
0: Skrillex, va, va.
1: I apuntar-me també en aquest sorteig de les entrades pel Perucaville.
0: Perucaville.
1: Una abraçada.
0: Adéu. Te va posar aquesta, sí, un d'aquest, és amb Jota Val.

0: Escoltes l'Interactua. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Blanco de verano, Don Simón.
2: Blanco de verano, Don Simón.
1: Nou blanco de verano, Don Simón.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
4: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés.
0: Andorra.
5: Flash FM.
0: 93.8.
6: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
7: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliba, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
11: Andorra 93.8.
0: Flash FM.

0: I per feina, diu, podries posar la cançó La Graciosa del Quevedo i Elvis Crespo, a veure si passa ràpid el viatge de tornada. Se la dedico a tots els flaixeros i moltíssimes gràcies. Doncs molt bon viatge, gràcies pel teu missatge. Així culmina. La vida és més sabrosa en La Graciosa. La Graciosa, aquesta illa canària que és petitota, ella, eh? Vull dir, vas caminant, et despistes i ja te l'has passat. El que tenim ben clar és que aquesta és una de les cançons de referència a aquest estiu. Estem convençuts, eh? A punt de maneres. Moltíssimes altres sorpreses que no esperem s'haurien de colar per la banda. 628-060-513. Estem de tornada després de la pausa. Iniciant d'aquesta forma i manera pràcticament la recta final del show que us acompanya fins a les 8.
1: Hola, bona tarda, Sergi. Bona tarda, flaixeros. Què tal?
0: Bé.
1: Molta caloreta.
0: Molta, molta.
1: Mira, m'agradaria que em posessis la cançó de Choque de Batgial. Mm. I si no pot ser aquesta, doncs m'hi refé.
0: Millor.
1: Us la dedico a tots i me la dedico a mi també, que avui és el meu aniversari.
0: Ah, per molts anys, doncs.
1: I m'agradaria molt que em regalessis la camiseta de Flaix FM.
0: Sí, sí.
1: De moment no m'han regalat res, seria el meu primer regal i em faries molt, molt feliç.
0: Doncs vinga.
1: Vale?
0: Sí.
1: Gràcies,
0: va.
1: Un petó, bona tarda.
0: Un petó, moltes felicitats i regalo aquesta samarreta. Segurament se m'hagin colat ja, eh? Però bueno, espero ser el primer, va. Fa molt any.

0: Avanti, va.
1: Hola, bona tarda, Fresi FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et trucava per dir-te si em podràs posar la cançó de l'Aitana, la de Superestrella. Vale? Per dedicar-li amb una monitora, vale? Que es diu Mireia Parramona.
0: Per Ramona.
1: I també amb la Cristina Barquilla, amb la Ruth.
0: Ja són dos,
1: amb
0: tres,
1: el Marc,
0: quatre.
1: I també amb la Sara, vale? Sí. Amb el Jaume.
0: Ja no és una,
1: Vinga, merci, una molt
0: a
1: forta
0: tu.
1: Abraçada.
0: Un petó, un altre, ben forta. Adéu-siau. Bueno. Superestrella d'Aitana, un cop més aquí a l'interactiu de Flash FM, eh? Com us tira aquesta cançó?
2: Hello, bona tarda, Sergi. A veure si em pots posar un mot de mazo que no sigui de reggaeton.
0: Bueno.
2: Un Ferrari, per exemple, de James Hype.
0: Molt bé.
2: I dedicar-li el Pau a la meva parella. A veure si amb una miqueta de sort ens toca les entrades del Peruca i podem anar a cavallar
0: i no
2: a
0: gozar
2: la música en directe.
0: Sí. Vinga, va.
2: Un petó.
0: Un altre ben fort. Vagi bé. James Hype.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.

0: Vinga, som-hi.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, un altre dia més.
0: Molt bé.
1: Aquí treballant, i amb la companyia teva i la dels oients de Literatura. Avui m'agradaria, espero que em posis aquesta que ha sigut fa un parell de setmanes la número 1 de Normal Curs, que no sé com es diu el títol, no me'n recordo. Porta bon ritme i em dona bona sensació, vale?
0: Està bona, està bona.
1: I com sempre, per tots els oients, especial per la meva filla, tingueu molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, maco. Igualment, Forever to Cantel. Suposo que et referies a aquesta. Si no és així, ja m'ho diràs. Ah, toco el dos. De seguida, Miquel González, Tomàs Pol, Flash Urban. Som el Pol i l'Ari. Ens portem tot el dia, diu, a la Bíblia, estudiant per finals. Hòstia, ànimo, eh? N'hi ha uns quants. He rebut uns quants missatges en aquest mode. Diu, per animar-nos una mica, podríeu posar alguna cançó del Jaico, porfa? Moltíssimes gràcies. Home, i tant que sí, té moltes, eh? Amb aquesta toco el dos. Soc en Domènec. Que vagi bé, família, i gràcies.

0: Flash FM. Són les 8. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la Comença el Flash Urban.
1: No! Espera, que m'he equivocat.
2: Hem de tornar a començar.
1: No,
3: tornem-hi. Ja esteu fent manetes.
4: Fa por. La veritat és que sí.
0: Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
2: polla.
0: Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 en punt del vespre i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda a tu, a l'audiència i avui més que mai a la Marta Garriga.
3: Hola, Marta!
2: Socorro! Que està Marta!
1: Bueno, cabres, cabretes i cabrons, avui dimecres parlem de sexe i avui preguntem, concretament, quin és el polvo del que més t'empenedeixes?
3: Exacte.
2: Hòstia, vale? Polvos d'empenedir.
3: Que ens expliquin allò que dius, lo hice por la anécdota.
1: O,
3: I què va passar?
1: O que l'anècdota va anar malament perquè la persona no era la indicada, que no era el lloc indicat, les conseqüències posteriors...
3: Que us van pillar, clar. Que vau agafar alguna ITS així, tonterrona...
2: Parlant de polvos, per l'anècdota, tenim un salseo.
1: Ah, sí?
2: El Miquel i jo.
1: Oh, bueno!
2: Que no podem dir per la ràdio, però tenim un salseo.
3: Què ha passat?
1: És una... bomba. Però no es pot descomplicar
2: per
1: la ràdio.
2: Només direm que involucra un cantant molt famós. Ja
1: però
2: està.
1: Molt famós.
2: No podem dir res
1: però
2: més.
1: És que, llàstima que no... És que si ho diéssim, ens llogaríem moltes coses.
2: Segur que ens deixa la nostra...
1: La nostra font.
2: La nostra font.
1: Sí, clar, sí. La font d'aigua. Bueno,
2: a la Marta, ara t'ho direm a tu, no et preocupis.
3: Ah, vale.
2: Però a l'audiència, de moment, no.
1: Si es porten
2: bé i ens truquen, potser al final del programa els hi diem.
1: Que es quedin les 3 hores.
2: Exacte.
1: Ja veurem. A veure. Va, que volem saber el polvo pel qual també t'empenedeixes de la teva vida. Molt bé.
2: Vosaltres que teniu alguna a la vostra xistera?
3: Ui, jo molts.
1: Molts, per favor.
3: Faig memòria i algunes expliquen.
2: Vaya marrana. És que jo, la Marta, tenia clar que ens diria tots els meus polvos són d'empenediment.
3: No tots, però pocs se'n salven.
1: Va, truca'ns ara, va.
0: 93 545 68 68.
1: El polvo del que més t'empenedeixes i també pots demanar una broma telefònica.
2: Vinga, va, ja sabeu com funciona a través del WhatsApp del programa, que és el 699-69-69-69.
1: Demana una broma, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Comencem.
2: Va, bona.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: muchacha, bonita, con esa cara, bonita. Qué rico.
1: Mi chacha.
0: Va, que volem saber el polvo del qual també està arrepenteixen.
2: Truca'ns ara. Va, va, va. 93-545-68-68.
0: Aquell polvo que no era la persona indicada, no era el lloc indicat, les conseqüències posteriors, va passar alguna cosa molt heavy, vas agafar un ETS, per exemple, qualsevol sí. Història, ¿vale?
3: Espero, sisplau, que no truqui ningú dient el polvo que me hizo estar embarazada, per favor, ¿eh?
0: Home.
4: Podria ser.
3: Jo conec a més d'una mare adolescent que m'ha dit que sí, que se'n penedeix, ¿eh?
4: Sóc i no adolescent també.
3: També. Bomba. Molt bé, Marta.
0: Molt bé. Sort que ho dius tu, perquè ets la noia, perquè ho diguem nosaltres.
3: I clar, i ens denuncia tothom.
4: La Marta home, i amb raó.
3: Sí, s'està posant gotes, la Marta, la gent no ho sap, però s'ha operat de la vista, ara veus molt bé, no?
0: Ja no està cega, no? Ja
4: bueno, a ratos. Ara veig nítidament.
0: Ah, vale.
3: Molt bé. Sí. Són més guapos o més lletjos que abans?
4: Home... bueno, no sé, no dic.
3: Hòstia puta. Allà, allà, porca.
0: Perfecte.
4: Sou més radiofònics que televisius.
0: Ara! Ala!
4: No, que és broma!
3: M'ha fet molt de mala
4: sort. És broma.
0: Pot trucar algú, sisplau?
2: 93-545-68-68.
0: Telèfon obert, 93-545-68-68. És el telèfon del Flash Urbà.
3: Sembla ser que la gent no vol guanyar entrades per anar a veure Bad Bunny, clar.
0: Hola! Cuidao. Cuidao, perquè la setmana que ve es regalaran coses molt xules.
3: Sí, no podem dir res, vale?
0: No.
3: No podem dir res.
0: Mira el que passarà la setmana que ve. Escolteu això, eh?
4: A veure.
2: Juliol.
3: Ojo.
2: Bad Bunny.
5: ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.
3: Espera, espera, i què més?
0: Ah!
3: Ja no hi ha més info.
0: Ah!
3: Per favor.
4: Això és una pista, no?
0: Ah!
3: Si la gent vol pistes, que ens truqui al 93545-6868 i que ens doni el seu polvo del qual se'n penedeixen més de la seva puta vida.
0: Quin polvo te'n penedeixes de la teva vida? Vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: 93-545-6868. És que hi ha polvos que poden acabar molt malament.
3: Molt malament, eh?
4: Sí. Bueno, jo m'emperia d'això de no haver fet alguna, també us dic.
0: Ah, al revés, no?
4: Després tu penses i dius, ai, hauria.
3: Això passa.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Ei, tio.
6: Nil Calmet.
0: Ahmed, des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
0: A veure, algun polvo que t'hagis empenedit?
6: Uns quantos amb la meva,
3: Vale, però has d'especificar, digue'ns algun així
4: claro.
3: Concret. Amb la teva germana o alguna cosa així?
4: No, home.
0: Oh, per favor.
4: Amb la ex.
6: Que barbaritat, tio, que barbaritat.
4: Dis-ho, Ahmed, dis-ho. Digues-li-ho. Vinga.
0: Bueno, Ahmed...
6: Se'n va trencar el frenillo.
0: Se'n va trencar el frenillo. Ah!
3: Joder. Clar, i te'n penedeixes, però en veritat és bo que se trenqui el frenillo, no?
4: Vull dir, no sé, per què?
3: Un cop el tens trencat ja no se't pot tornar a trencar, per tant és millor fer-ho abans, saps? Un cop jove i després ja no és justos.
0: A mi quan em va passar ho vaig passar molt malament.
3: No, calleu, perquè sempre ho dieu, tio, em fa molt de mal.
0: Una de sang, l'ou.
4: Però allò com s'arregla, te fiquen punts o què?
3: Depèn.
0: No, a mi no em van fer res.
3: Jo res.
4: A tu, Ahmed, què?
6: Vaig anar a l'hospital i ja em van curar, ja.
0: Ah, però et van posar punts?
6: No, no, no.
0: No, a mi tampoc em van posar punts.
3: A mi li va fer un besito al metge. Mua. Sana, sana.
0: Culito de rana.
3: Collita de rana.
0: Gràcies, Ahmed. Espero que estiguis bé amb el teu frenillo.
3: Adeu, Ahmed.
6: Gràcies, adeu.
0: Adeu, bona nit.
2: 93-545-68-68.
0: És que fa molt de mal, eh?
3: Fa molt de mal, sí, sí. Algun dia parlarem dels frenillos trencats, que la Marta en sap molt,
4: d'això. Vinga, de polvos dolorosos podem parlar.
0: Que rica!
2: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: Amame. Quiéreme. Romeo Santos y Prince Royce. Yo soy Dardos.
1: Aquí. Oye, no, espera un moment. Abans de Marta, ¿tú sabes lo que significa dame un cc por lo menos? Un cc
2: es
1: centímetre cúbic. Centímetro cúbico. Es per dir una miqueta en idioma d'allà.
3: Ah, vale.
1: Amb el seu argot.
0: D'allà vols dir on?
1: De Latinoamèrica en alguns països.
0: Anem a recuperar...
3: Que políticament correcte, no?
1: Calleu totes.
0: Anem a recuperar una broma telefònica. Sí. Que, per cert, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Sí. I ahir vam trucar, vam intentar fer una broma a una noia que el seu cognom era Mora.
1: Sí, era Mora. Nosaltres ens vam fer passar per una casa de notaria de Lleida. Mm-hmm. Així que, Marta, estigues atenta perquè vaig fer l'accent. I li vam dir, doncs, això, que no podia acabar de tancar una hipoteca i, per tant, que no podria comprar una casa. El que passa és que, clar, el Miquel va ser un gilipolles, em va fer escapar-me al riure i no vam poder acabar la putíssima broma, però va ser molt divertit.
0: Escoltem-la.
4: Si tu has perdut el Flash Urban...
0: Jesucrist, Jaume no està viu. Per vols,
5: Hola, buenas.
6: Hola, bones. Parlo amb l'Andrea Mora Paulino.
5: Sí, soc jo.
6: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Mira, et truco del despatx de Pablo Gómez.
5: Sí, dis-me.
6: Vale, no, és només per acabar de concretar algunes cosetes, doncs, que, bueno, que amb els meus companys doncs, has anat mirant amb el teu marit. Si no m'equivoco, és sobre l'adquisició d'una casa, correcte?
5: Sí.
6: Vale, està ubicada a plaça Eliseu, sales número 7, oi?
5: Sí.
6: Vale, vale. No és una trucada fàcil, perquè sé que, bueno, pel que m'heu explicat i demés, doncs que això, que heu estat una mica atabalats amb el tema, que ha estat complicat. Pot ser o no, el tema de la caseta?
5: Sí, sí, sí.
6: Vale, vale, doncs bueno, haureu d'esperar una miqueta més, perquè no serà possible acabar de, bueno, d'executar-ho tot perquè sigueu propietaris, com tal.
5: Per què?
6: Bueno, són problemes una mica complicats i hi ha molt de papeleig. Jo ara mateix estic fent una mica d'informant, però és més que res per posar ordre. Primer de tot, perdone les hores, que sé que és una mica tard, no sé si estàveu sopant o alguna cosa així.
5: No, tranquil, no pateixis.
6: Vale. Aleshores, res, fins el 2027-28, jo tiraria més, serà una mica complicat, tot el tema de l'adquisició de la propietat.
5: Però, per què? O sigui... És que, clar, no és una adquisició, tampoc. És hipotecar la casa.
6: Bueno, clar, bueno, sí, però hipotecar la casa, en altres paraules, però... sí, clar, no? Em diràs a mi com és la nomenclatura d'adquisició d'habitatges, no? Clar, jo sóc el que treballa aquí. Però sí, Andrea, senyora Mora, sí.
5: Però per què?
6: Per què què?
5: O sigui, per què has de tardar més del 27 al 28?
6: Perdona, és que no puc seguir. Andrea, som de Flash FM, estàs a la ràdio. Andrea, estàs en directe. Estàs en directe al Flash Urbana. Saps què ha passat, Andrea? Clar, el teu cognom és Mora. I jo t'he dit, senyora Mora. I el Miquel s'ha pensat que estava fent alguna cosa racista, saps o no?
5: Por la tela, tío,
0: de verdad, te me paras el cor. Hòstia, és que jo sento... Perdó, senyora Mora.
6: Senyora Mora. Oye, però què tal el meu accent de Lleida? Què t'ha semblat?
5: No, és perfecte, és perfecte.
6: Ah, vale, moltes gràcies.
5: Que em trucaves de Barcelona i dic, bueno, no sé.
6: Bueno, però els despatxos van a tot arreu, ja ho saps.
5: Ja. El meu home m'ha avisat, te trucaran possiblement de la notaria. Si te truco un número raro, agafa'l.
0: Doncs el teu home t'està escoltant ara mateix per la ràdio, digue-li alguna
5: cosa. Ets un capullo, cari.
4: Oh! Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

0: 8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva cinquena edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: La Casa comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash.

0: Omar Courts, això es diu Coco.
1: Coco. Jo prefereixo la versió femenina, la Coca.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar, sempre.
0: Per favor!
1: De Sant Joan.
0: Les 8 i 24 volem saber quin és el polvo del qual més t'arrepenteixes del llarg de la teva vida.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, animeu-vos a trucar aquí al Flash Urban. Som-hi.
3: Clar, jo no sé per què teniu tanta vergonya. Podeu donar un nom fals i ningú s'entere.
1: Ja, jo crec que és això, que la gent s'amaga, eh? Hi ha dies que és o diuen massa o diuen massa poc, no? És collons.
0: Avui estan apagats.
1: Sí. A veure, potser hi ha alguna cosa, no?
0: Avui no, hi ha ni futbol ni res, no?
1: No hi ha res, no? Bueno, la final del Rayo Vallecano, però... Aquí a Catalunya dubto que tothom ho miri.
0: Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8 per parlar amb nosaltres en directe aquí al Flash Urban, a Flash FM. Després no us queixeu que mai agafeu el telèfon.
2: 93-545-68-68.
0: El polvo del qual més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida.
1: Sí, i a mi també m'agradaria avançar que durant el programa d'avui, si la gent està atenta, que sàpiguen doncs, que la Marta ens ha portat un joc molt guapo.
3: Un joc molt xulo. Com que el porno us va agradar tant, pues he portat la versió 2.0 de...
0: De porno.
3: Del quiz.
1: La Marta sap molt de porno, eh?
0: El quiz porno.
3: Sí, per no veure'n, en sé molt.
0: No veus porno?
3: És que sóc una friki. En lloc de mirar pel·lícules porno, miro les estadístiques de les pel·lícules porno.
0: Perdona.
3: Sabeu què? Sí, Pornhub té una pàgina paral·lela sobre salut sexual. Tant per, tant per persones que estan dintre de la indústria del porno com per consumidors.
1: Què opineu d'això? Ara, fora conyes, em posaré una mica seriós perquè jo com a consumidor de Pornhub, és a dir, jo no m'amago, sí que és cert que hi ha molta gent que diu que els missatges que fa Pornhub com per conscienciar o el dia dels trans, de visibilitat trans, posa la bandera trans, el seu logo i tal, és com que molta gent diu, tio, no esteu per dir res perquè sou la primera pàgina web doncs, que sense voler ensenya falses violacions o, fals maltractament de la dona o, saps o no, com que exposen coses molt dolentes. El no fer servir condó, tot això.
3: A veure, jo sí que trobo que és una mica per netejar la seva imatge, però també penso que millor que les persones que estan dintre de la indústria, ningú ens pot informar millor que ells.
1: Que també és correcte.
3: Sobre certes coses. Llavors sí que crec que hi haurien d'haver filtres durs a les pàgines porno. O sigui, hauries de poder jo crec que hauries de ficar el teu DNI quan entres a la pàgina web.
1: Sí.
3: Per a evitar que entrin menors o persones amb antecedents o el que sigui.
1: Ja.
3: Però m'assembla molt bé que facin certes coses també.
0: Molt bé.
1: Clar, però menors, què vol dir menors? Perquè clar, o sigui, per vosaltres quina és l'edat que realment ja pots veure porno?
3: Ui, jo a partir dels 25.
0: No. 25? 25, dius?
3: És que sabeu que... No. A veure, legalment 18.
0: Home, perquè... sí.
1: No, però a veure, 18 és molt tard. Jo crec que també està bé que es familiaritzin els xavals amb una edat relativament prematura, no?
0: Però potser no és la manera correcta que es familiaritzin
3: clar,
0: en això.
3: És que sabeu què passa? Que tu hauries d'accedir al porno sabent que és ficció i sabent regular-te.
1: Ja.
3: Vale. Llavors, clar, com que no és així, doncs accedeixis amb 16, accedeixis amb 32... se pot fer un mal ús, independentment de l'edat que tu tinguis, però quan tens menys de 25, la teva part del cervell racional encara no està desenvolupada. Llavors...
1: 25?
3: 25.
1: Jo tinc quasi 30 i encara no està desenvolupada.
3: Pues fora conyes, hi ha gent que no se li desenvolupa mai, però...
0: Molt bé.
3: Generalment és a partir dels 25. Llavors, clar, jo trobo que abans... no sé, és més difícil que tinguis les eines per poder fer un bon ús.
1: Jo ho sento, em permetreu dir això. Què us sembla si preguntem a la gent quina és l'edat mínima perfecta per començar a veure porno?
3: Vinga, a veure si així s'animen.
0: Si algú truca, sí.
1: Si algú truca, jo crec que m'agradaria saber l'opinió de la gent, no?
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Per tant, canviem de pregunta.
1: Sí. Jo crec que...
0: Espera, que hi ha un oient que truca. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Oh, tenim un oient que ha trucat.
1: Ai, senyora, hola.
0: Tenim una senyora que ha trucat.
1: I què vol respondre?
4: Hola.
0: Com et dius?
4: Mira, prefereixo no dir-ho.
0: Ah, vale, senyora X.
1: Vaya norma.
0: Vale, senyora X, a veure, per què truques, reina?
4: Mira, perquè estava escoltant el programa que parlava de pornografia i jo em dedico a l'addicció a la pornografia.
1: Dios, la cabra!
0: Que ets psicòloga?
3: Molt bé.
4: Sí.
1: És pornòloga.
3: Ah, doncs explica'ns, quina és la teva opinió professional?
4: O sigui, la veritat és que m'estava sorprenent molt tot el que estava dient.
1: T'estava què, perdó?
3: Però cap a bé o cap a mal?
0: Clar, cap a bé o cap a mal, malament.
4: Bueno, hi havia diferents opinions i evidentment les respecto, però sí que és veritat que... Home, la pornografia com a educació s'hauria de posar bastant en dubte.
1: Vale.
3: Totalment d'acord. És ficció.
4: O sigui, és ficció, genera molt d'enganxe. O sigui, jo sempre recomano, no? Quan hi ha una persona que et diu no genera addicció. Vale, perfecte, potser tu no perquè no ets una persona amb tendència addictiva, però sí que t'animaria a provar a deixar la pornografia. Si pots deixar-la, perfecta, si no la pots deixar, doncs potser planteja't, no? Que és el que pot estar passant.
0: Clar, potser el problema aquí és que la majoria de gent que ho mira no sap que això és ficció i s'ho agafa en sèrio.
1: Clar.
4: Sí.
1: Però aleshores posem que ara tot el porno, que és una hipòtesi, imagina que ara tot el porno doncs està moralment correcte, estudiat, perquè no hi hagi fals estímuls ni coses d'aquestes. Quina creus que és l'edat perfecta, ideal, per començar a consumir-ho?
4: Cap.
1: Cap.
3: Clar, és que ella...
1: No.
3: Perquè ella treballa amb persones... O sigui, ella ha vist persones... Entenc, perdó, no vull parlar per ella, però entenc que ella ha vist persones que realment han acabat molt malament per la pornografia. Per tant, ella ha vist una part que nosaltres no hem vist.
1: Però ja, però llavors, nois, em perdó, amb aquesta regla de 3...
4: Encara que no tinguin un problema, al final el que està fent la pornografia és ensenyar-te una sexualitat que no és la que tu estàs vivint.
0: Per tant, tu estàs 100% en contra.
4: Sí.
1: Ja, però aleshores per aquesta regla de 3 és com si un exalcohòlic recomanés a tothom que no pot beure. Tampoc és així.
3: Home, jo ho entendria.
1: Ja, però...

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però no és. Han dit a Bertino Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Voy buscando una lady.
1: Una lady com tu és el Manuel Turizo a través del Flash Urban a les 8 i 37 minuts. Avui no truca ni 10, avui, Molt bé.
2: Avui, sí. Una lady com la Marta, avui,
3: Sí. Una lady com jo, sí.
1: Marta, avui la gent no vol trucar per parlar amb tu, avui,
3: tio, pues que malament, una cosa, sector femení, podeu fer el favor de donar visibilitat.
1: Bueno, sí. I masculí, avui, ni un ni l'altre.
3: I masculí,
1: a veure,
3: sí, també.
1: Res, avui no truca ningú.
2: I sector trans, també.
1: També, clar, no estaria. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. A veure, tenim dues preguntes. Primer, havíem començat dient el polvo del que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida, ¿vale?
2: Sí.
1: I el segon tema és que, si també si voleu dir, quina edat creieu que és l'edat perfecta per començar a consumir porno?
2: Sí, si és que penseu que el porno es pot consumir, no com l'oient d'abans, que havia dit que no, que ja semblava, li
3: que
2: semblava
3: no,
2: que era millor
3: que s'ha de prohibir el porno.
2: Sí.
1: Bueno, vale. Cadascú truca per dir el seu tema.
2: Exacte.
1: Bueno,
3: aquí cada uno.
2: Perquè...
1: Hola, bona tarda.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Jordi.
1: Jordi, des d'on ens truca, Jordi?
4: Des de Valls.
1: A veure, Jordi, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes de la teva vida? A veure.
4: Haver-lo fet als molins de cabra.
3: El què? Oh, als molins de cabres. Què és això?
2: Amb una cabra?
4: No.
3: Gràcies a Déu. I què va passar?
2: Però que és un puticlub o algo, als molins de cabres.
4: Als molins d'una muntanya.
1: Als molins d'una muntanya.
3: Ah, vale. I què va passar a la muntanya? Et vas caure o què?
4: No, però quasi.
3: Hòstia, però no, que, quina posa estàveu fent?
4: I marxem amb el cotxe.
1: A veure, Jordi, tu què dius?
4: Que no vam ficar el freno de mà i una mica de vell i marxem amb el cotxe.
1: Què dius? No. No, o sigui, vau començar el tema i no va posar el freno de mà del cotxe.
4: Vaja.
3: Però una pregunta, estàveu a la part de davant del cotxe o darrere?
4: Davant.
3: Ah, bueno,
1: davant
3: vale.
1: Del cotxe.
3: Llavors encara ho teníeu a mà.
2: Però això és d'anar molt cachondo, no? Ni tan sols posar el freno de mà. Vull dir, això és que teníeu ganes de ja fotre tota la feina.
4: Sí, anàvem per feina. Si no vas per feina, merda.
1: Ah, vale.
2: Collons.
3: Bueno, si no, lo seu és anar darrere, ni això vau fer.
1: Sí, però és que clar, quasi et mates, no. Quasi et mates, Jordi.
3: I hagués valgut la pena matar-te per aquell polvo?
4: No.
3: Ah, vaja.
2: No et va agradar el polvo, ni tan sols?
4: Què va.
3: Jolín, Jordi,
1: no,
3: que mal.
1: No has repetit amb la mateixa persona?
4: No.
2: I era algú del Tinder o de Cruising o què era?
4: Sí, va, era una ex amiga meva.
1: Una ex, una amiga teva.
2: Vale.
4: Sí.
1: Vale.
3: O sigui que ja no sou ni amics.
4: No, no. Ara ja no.
2: Vaya drama.
1: Que el Jordi li has estirat la història, si no, no te l'explica,
3: Sí, sí. Mare de Déu, Jordi.
1: És de poques paraules, aquest home,
2: Jordi, quan truques a un programa de ràdio has de parlar, ho saps, no, carinyo Joder. Meu?
4: Sí, ja ho sé, ja. És que vaig conduint i no... Doncs
1: pues no ho sembla, Jordi.
2: Pues posa el fre de mà, hòstia.
1: Sí. Vinga, adeu, Jordi.
3: Un besito.
1: Que vagi bé, vinga. Hola, qui ens truca? Hola?
2: Hola.
1: No, avui no ens truca ni Dios, de veritat, Bueno, va, vinga.
5: 93 545 68 68.
1: Tenim el tema de quina edat creieu que és l'edat perfecta per començar a consumir porno o quin és el polvo del que més t'empenedeixes al llarg de la teva vida.
3: Venga, exacte. Podeu triar.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Alicia.
2: En el País de les Meravilles.
1: Alicia, quin
6: polvo... Ojalá.
1: Quin polvo t'empenedeixes tu, Alicia?
6: Mira, em penedeixo molt de... Ho acaba de deixar amb el meu ex i em vaig fer un tio que vaig conèixer una discoteca, que vaig acabar en un vaixell que no era seu i allò va ser horrible.
3: Però et va dir que eres seu el vaixell i després te'n vas enterar de que no? O com?
6: Exacte.
1: Vaya enganyabobos.
3: Perdona,
2: jo he de dir que, vale, te'n penedeixes el polvo, però com a història és la polla, no?
1: No, sí.
2: Vas follar un vaixell d'un tio random, que fino.
6: No. Mira, si el polvo hagués estat bé, encara, però és que va ser horrible.
3: I què va fer?
1: A sobre follava malament el polvo.
3: Què va fer perquè fos tan horrible? Que s'enteri.
6: És que anava el noi massa nerviós, no sabia moure, molt parat, no parlava, no... Res.
1: Clar, quan vau anar al vaixell, vau entrar a dintre del que és el vaixell o vau fer-ho des de fora?
6: No, estàvem fora.
1: Clar, perquè si no té les claus, perquè no és seu.
2: Clar, no, totalment.
6: Clar, a mi, jo anava per feina, la veritat, no? Jo estava de despecho total, Però no, horrible, molt malament. El noi, pues, no sabia moure, no parlava, un mentider, molt malament.
1: Clar, que en repeteixes 100% d'aquest home, mai
3: I
1: més.
3: I us van pillar, sí. O no?
6: Què?
3: Us van pillar.
6: No.
3: Llavors, com saps que el vaixell no era seu?
6: Perquè m'ho va acabar dient.
3: Ai, que estúpid, tio.
2: Bueno, clar, si no hagués dit res, ja està. Ja
1: a veure, a mi la història em sembla la polla, sincerament.
2: És brutal. Com a anècdota de Nadal, és espectacular.
3: Això sí, ets la reina dels sopars.
2: A més, és una molt bona idea que ens ha donat aquesta oient amb la seva anècdota. Nois, si no teniu ni un puto duro, tranquils, aneu al qualsevol port molt proper de casa vostra i dieu que és el vostre vaixell o
1: ja
2: iot.
1: Està.
2: Ja està.
3: I si aneu amb una muntanya, el fre de mà ficat.
2: No, però imagina't...
3: Moralina.
2: Fotre't al barco i que de sobte surti un pavó amb gallumbos. Què ha d'ahir?
1: Alicia, no l'has vist mai més, no?
6: No, la veritat és que no.
1: Menos mal. Molt bé, vale.
3: Aquesta sí que té una en cada puerto.
2: Ara, molt bé.
1: Home, dit així sí, perquè si tothom té un barco...
3: Guinyo, guinyo.
2: Sí, sí, ara tothom tindrem barco, ja veuràs, eh? Jo el primer.
1: Alicia, una pregunta abans de penjar. Quina edat creus que és l'edat perfecta per consumir porno? A veure, per començar a consumir
6: doncs,
1: porno.
6: Mira, jo crec que això és molt personal, però ho deixo molt a les mans dels experts, que ells tenen estudis perfectament per saber com mentalment el cervell desenvolupa i saben exactament quan no seria perillós per al desenvolupament del cervell.
1: Clar,
6: no ho sé.
1: Segons la nostra sexòloga, series 25
3: a
1: veure, anys.
3: No, no, no. Segons la vostra sexòloga, perillós és a totes les edats.
1: Bueno, però resulta el cervell està 100% als 25.
3: Sí, això diuen.
1: Diuen.
2: Ara tots els experts diuen, això diuen, per no tenir la responsabilitat.
3: No! A partir dels 25, en principi, s'ha acabat de desenvolupar. Això no vol dir que siguis immune.
1: Mm-hmm.
3: Però bueno, és veritat, estàs vale. Desenvolupat.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Alicia, que vagi bé.
3: Adéu, Alicia.
1: Adéu.
5: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Aleix i Reyes amb això que es diu Loquita, que sona a través del Flash Urban. Vinga, va, truca'ns ara mateix.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Avui tenim doble pregunta. Primer de tot, el polvo del que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida. I segon, volem saber la teva opinió de quina és l'edat que creus que s'ha de començar a consumir porno, si creus que se'n pot consumir.
2: Sí, perquè hi ha gent que creu que hauria de desaparèixer de la faç de la Tierra.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Ei.
3: Laia.
0: La Laia, des d'on es truques, guapa?
3: Des de Balaguer.
0: Molt bé, la Laia de Balaguer.
4: Molt bé.
0: A veure, quin és el polvo de que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida,
3: a veure,
0: Laia?
3: A veure, és que jo treballava i el típic company de feina així amb el que hi ha moltes ganes, saps?
0: Vale.
2: Sí.
3: Vale, doncs pues és un company de feina que fumava molt, però molt.
4: De porros o tabac?
3: No, tabac. Però tabac. És una cosa que no em molesta. O sigui, a mi, d'alí, com sabor a tabac, no em molesta.
0: Vale.
3: Vale. Pues així a una festa i tal, ens vam liar i lo típic acabes a casa seva.
0: Vale.
3: Bueno, fins aquí tot normal, no?
2: Vale.
3: Pues ens posem, hi havia molt hype. Pues feia un, dos i havia de parar a respirar. Però a respirar i sí.
2: En sèrio? Però quants anys tenia?
3: 25.
2: Què?
0: Ell respirava així.
4: Potser era asmàtic, a més de fumador.
3: Però joder. No podia dos seguides. Va ser una cosa. Llavors, claro, això no acaba aquí.
2: A veure, i
3: perquè
2: què més?
3: Jo dic, bueno, pues serà pues, lo típic que vaig borratxo, bueno, així, begudet, tal. Pues li dono una altra oportunitat. I vam tornar a quedar un altre dia i jo crec que va ser pitjor, però per aquella anava sòbria, 0-0. Llavors aquell dia sí que ja va ser una hora i mitja, però de parar a respirar, però cada 30 segons, que no s'ho podeu arribar a imaginar.
0: Sí, el seu cor no podia respirar amb els seus pulmons, no li arribava l'aire.
4: Era com un conillet.
3: No.
4: Per favor.
3: Però de respirar...
0: I tu no
2: Ai, que mal rotllo,
0: però tu no li vas dir alguna cosa, en plan, et trobes bé?
3: Bueno, jo m'anava a ficar a dalt per donar-li un respiro, perquè, vamos, això era...
4: Clar, si es posa a dalt no havia de fer tant d'esforç, però clar. Collons, llavors...
3: Però... Sabem, molt malament.
4: Sabem dels seus hàbits actuals? Segueix fumant? L'ha palmat o què ha passat?
3: Sí, no, segueix treballant junts.
0: Segueix treballant i fumant.
2: I no és raro ara treballar junts després d'haver follat?
0: Home, no.
3: Sí, no ens parlem.
0: No us parleu?
4: Ala.
3: No.
0: Però jo crec que si t'has fet algú de l'empresa i després no passa res.
4: Sí,
0: no,
4: s'ha de normalitzar.
0: Clar. Bueno.
3: Bueno, és que va ser bastant incòmodo tot.
4: El polvo.
3: No.
2: Clar, tu creus que ell va notar que per la seva respiració, pel que fos, no acabaves
3: bueno,
2: de gaudir?
3: Bueno, em va dir si volíem tornar a quedar, tal, i jo l'anava donant llargues, i ara pues, és molt incòmode la feina perquè no...
4: Vaya friendzone, no, li vas fer.
3: Si queda, jo l'anava dient que no, i no...
0: Tu el que no vols és que se't mori allà amb una sense respiració.
2: Clar, és que clar. Després has de donar explicacions, i bueno...
3: Clar, és que és preocupant, o sigui, no.
0: T'imagines que se't mor un pavo a mig polvo?
2: Però
0: per respiració, o per un atac de cor, o per alguna cosa. Què fas?
4: Saps que jo ho he pensat més d'un cop? De fet,
0: clar,
4: no, això no és
0: com,
4: conya.
0: Com ho gestiones?
4: Molta gent gran mor enmig de les relacions sexuals.
0: Ah, sí?
4: Deu ser molt traumàtic. Dios. No, de veritat.
3: Horrible.
0: Sí. Clar, Laia, imagina't que aquest home es queda sense respiració amb els seus pulmons a fumador. Què dius? I se't queda allà mort, tia.
4: Hòstia.
0: Què fas?
3: Jo? Jo què sé, no sé. Què
2: No, home, truca al 112, almenys.
0: Sí, però què dius?
2: Pues,
4: està tieso.
2: Sí, en plan, no respira, no sé.
0: Estàvem fent un quiqui i s'ha sí. quedat sense respiració. Sí. Però no s'ho creuen, això? Es pensen que l'has matat?
2: No,
4: el vestiríeu perquè estigués digne?
0: Home, sí, no.
4: Sí, no? Li posaríeu els calçotets o el tanga? Clar, és clar. Que si no, imagina't, sí. Arriba ja l'ambulància...
0: Amb la tita allà penjant.
4: Per favor.
0: Clar, i un dubte, si es mor el pavo a mig polvo, la tita està empalmada o se li baixa?
2: Home.
0: Se li baixa perquè no hi ha bombo,
2: claro,
0: no hi ha el cor.
2: El cor no batega.
0: Vale.
4: Bueno, potser durant uns minuts hi ha una aranya verinosa que quan et pica et mata, però es veu que també et causa una erecció. Llavors
0: sí?
4: Estàs mort, però amb el penis erecte.
0: Que rica!
4: Per favor.
2: Bueno, els morts, quan s'acaben de morir, crec que tenen com espasmes musculars o
0: ah,
2: no
0: doncs
2: sé
0: potser
2: què.
0: Potser la tita està allà avui.
4: Sí, està fent el saltimbanqui.
2: Vaya bueno. Quadro.
0: Per sort, Laia, no et va passar, no tornis a anar amb aquest home, sisplau.
3: No, tinc la sort de seguir compartint oficina.
0: Vale, només l'oficina.
4: O els lavabos també.
3: També, sí.
0: Ah,
2: home, si respira així s'enterarà mitja oficina.
4: Ja.
0: És literal, eh? Vale, i abans de penjar, quina edat creus que és la idònia per començar a veure pornografia?
3: Nosaltres estàvem parlant aquí al cotxe, que són les meves amigues, que m'han obligat a trucar a explicar això, i hem parlat que cap. Nosaltres estem totalment en contra de
0: la pornografia.
4: Vale.
0: Laia, per tant, tu dius que tu mai has vist pornografia?
3: No, nosaltres no.
0: No heu vist mai porno?
4: Vaya, falses.
3: No.
2: En no sèrio? Us perdeu res, noies, tampoc cal.
4: Però ni tan sols per la curiositat. No heu vist mai, en sèrio? Joder, em sobta molt, eh?
3: No. El màxim porno que vist quan m'he gravat a la meva parella.
0: Ah, quan t'has gravat tu, però no et vas gravar amb el fumador.
4: Ah, bueno, clar.
3: No,
0: home,
3: sí,
4: però
3: en una classe de ioga amb aquelles postures i aixes no.
4: A l'estanc.
0: Molt bé, Laia, que vagi bé, guapa.
2: Un besito, adeu, guapes.
1: Adeu. El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.
5: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toco.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Que vinc de comprar i... jo he encontrat bones ofertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro, què és? El vostre camello? Què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu, què t'ha passat avui?
4: Ayer la vi.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: con su amiga en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: La versió d'Omar Montes, d'una cançó original de Juan Magán, això es diu Ayer la vi.
1: Bailando por ahí.
0: Ai, que són les 9.
1: Ei.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Gemma.
2: El Flash Urban us desitja bona nit.
1: Ah, sí?
2: És hora de dormir.
1: Papam.
2: Tu marxa i abraça'ls llençols.
1: Vamos.
2: No deixis la ràdio, escolta'ns al llit.
3: És hora de dormir.
2: No et facis l'adormit. Saben que t'estàs amagant.
1: Ah,
2: agafa el pelús i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: A partir de les 9, els nens ja no poden trucar al Flash Urban, sobretot avui, que estem parlant de porno.
1: Sí, totalment,
0: Porno!
1: Cada cop se'm fa més raro escoltar aquesta cançó, perquè encara fa puto sol i estem dient és hora de dormir.
0: Això és veritat.
1: I jo veig aquí el sol amb una estrella d'am que portem a la mà i clar...
0: I és veritat.
1: I és la veritat.
0: Perquè avui hem de celebrar que tenim una estrella d'am a la mà.
1: Ara.
4: Què celebrem avui, Miquel?
0: Doncs que estem fent el programa.
1: No, encara no ho diem. Hi ha una altra sorpresa, però no es pot dir.
4: Sí? Són sorpreses.
1: Bueno, sorpresa per l'audiència.
0: Ah, vale.
1: No, per tu no, que ja ho saps.
0: Ah, vale. Atenció, si t'acabes de connectar al Flash Urban, que sàpigues que avui volem saber, primer de tot, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida, vale?
1: Sí.
0: I segon, quina és l'edat que creieu que és la idònia per començar a veure porno, vale?
1: Si és que creieu que s'ha de veure, perquè de moment, si no m'equivoco, hi ha dos oyentes que han dit que no s'ha de veure pornografia, que és millor no consumir.
0: Perf! Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
5: Carles.
1: Crac.
4: D'on ets, Carles?
5: De Tarragona.
4: Ah, molt bé, molt bonic.
0: Carles, quin és el polvo del que més te'n penedeixes al llarg de la teva vida, Carles?
5: Doncs us explico. Jo fa uns anys treballava a l'hostaleria.
0: A l'hostaleria,
5: vale. I vaig conèixer una noia molt maca, molt mona, semblava innocent.
1: Ah, sí?
5: Era colombiana, vale?
0: Ah,
5: no tinc res en contra. No tinc res en contra.
4: A veure, Carles, ojo lo que dius.
1: Com t'encanta la cocaïna, t'encanten les colombianes.
0: Hola.
6: Tomba.
0: A veure, què va passar amb la colombiana?
5: Com?
0: Què va passar amb la colombiana?
5: Doncs, bueno, vam començar a parlar, no? Treballàvem junts, el roce, el cariño, jiji, jaja, no sé què.
1: Papacito.
5: I, bueno, vam sortir un dia de festa i, pues, amb el calentón, pues, vam tindre sexe en un ascensor.
1: A un ascensor?
0: Oh, però, per favor, sí, a quina planta anava?
5: A l'àtic.
1: I vau arribar en 30 segons d'ascensor per follar o vau fer la d'apretat molts botons?
5: No, vam pujar amb l'ascensor a l'àtic, vam ficar una bossa al ascensor perquè no tanqués la porta.
0: Ah, vale.
4: Una cosa, això sona a que ja ho havíem fet abans, vull dir...
1: És un bon truco, eh?
4: Sí, això.
5: El què? L'ascensor? Sí.
4: Lo de la bossa...
5: No, per a nosaltres no va sonar res. Vam tindre sexe i tot guai. Ahir tot bé.
0: Vale.
4: I què?
5: Fins aquí tot bé. Bueno, pues vam seguir amb el rotllo, jiji, jaja, i vam tornar a tindre un altre cop sexe, però a casa meva.
4: Vale.
0: Vale.
5: I, bueno, la noia em deia que era molt tímida, que no sé què, no sé quantos, i jo,
0: sí.
5: Bueno, pues no passa res, jo tranquilo, jo controlo. I,
4: això diuen bueno, tots i després me controlo una merda.
5: Es veu que es va ficar molt cachonda i tal, i estava damunt, i en una d'elles em va fotre un cate.
0: No!
5: Una hòstia.
1: Et va dir, te gusta, puta, te gusta?
4: Te va fer una bofetada.
5: No, però ella a mi.
1: Ja.
0: No, sí, et va cardar una hòstia que vas veure a les estrelles,
4: sí.
5: Em vaig quedar pàl·lid, però pàl·lidíssim.
1: D'això se'n diu el susto colombiano, és quan et
4: cardar
1: una
4: hòstia.
5: Carles. Joder, que és el susto colombiano. Però, la contra va ser forta, després també.
1: Ah, li vas pagar més fort,
0: li vas cardar una hòstia.
1: Dius, me sembla un combat de boxa.
4: Carles, se't va baixar.
5: A veure, una mica sí, la veritat, perquè no m'ho esperava.
0: Però et va posar?
5: No, què va?
0: No et va posar gens.
1: Li va posar cuenca.
4: O sigui, que la que li vas tornar va ser a traïció. Bueno, traïció,
5: que flipes.
4: Vale, pues sí.
5: Sí, apunyalada que flipes.
0: Perdona, li vas cardar un cop de puny?
1: Per favor, Carles, però...
5: Me vaig ficar els guants de boxeo i els manos a la hora.
0: Vale, per tant, això va acabar molt malament.
1: La colombiana qui era? Pablo Escobar o què? Clar, no, home.
5: Allà li va agradar. Allà
0: li va agradar. Potser ella estava buscant...
1: Dame más papacitos, sí.
0: Clar, potser...
5: No sé, jo què sé. Jo el que sé és que d'aquella nit no vaig tornar a parlar amb ella ni vam tindre més cop.
0: Però vau acabar el polvo?
5: Sí.
4: I ella no va tornar al teu bar?
5: Eh?
4: No va tornar al teu bar?
5: Sí, treballàvem junts i tal, però li vaig donar largues, no sé què, no sé quantos, i ja està. I...
0: Però masses hòsties no, pel mig. Ja.
4: Una cosa, gent, us podeu comunicar, si us plau. Pregunto.
0: Clar, tu en lloc de tornar-te no podies haver dit això no m'ha agradat.
5: És que no sé, és que així del palo no...
4: Sí, entenc que al moment te sorprengui, inclús que te surti la reflexa de dir quita, saps? Però després, sí. En lloc de donar llargues, o sigui, tu, ho dic a tu, però ho dic també per altra gent, en plan, en lloc de donar llargues, podem comunicar-nos i dir, escolta, yeah, és que...
5: Jo sempre ho dic.
4: X no m'ha agradat, saps? O això no és el meu estil, o jo què sé.
5: No sé, no sé. La cosa és que tampoc era una cosa que anava més cap allà. Ni, tampoc era. Era un... Sí, ja està. Que no.
0: Vale. Però al moment que ella et carda una hòstia mig polvo i tu et sorprèn, lògicament, perquè clar, no t'ho esperaves,
5: sí.
0: Al lloc de tu tornar-te no vas pensar, rotllo, hòstia, o li dius, tia, és que això no m'ha agradat.
5: És que és talla molt el rotllo.
1: Potser li va agradar, eh?
5: En el moment...
0: Clar, clar. No.
1: Potser li va agradar i va fer... I et penses que no, però et va molar i per això li vas tornar i et va posar cachondo, cabron.
5: No, jo el que passa és que vaig veure el Cate i vaig dir... Aquesta vol guerra? Pues li vaig donar guerra.
1: O sigui que li va agradar, coño.
5: Li vaig donar guerra
1: diu
5: i
1: això.
5: Ja està, aquí s'acaba.
0: Clar, bueno.
1: Vaya guarros.
0: Molt bé. Vaya hòsties que ja us vau quedar a mig polvo.
5: Me la vaig portar molt bé, la hòstia.
4: Bueno, gent, no ho feu això, sisplau. Vull dir, abans de pegar amb algú, hagueu parlat abans si us agrada aquest tipus de sexe o no. Si no agafis amb una persona i li fotis una hòstia de la nada,
0: clar,
4: això no es
0: fa. Sorpresa,
4: això
0: no es fa.
4: És jo molt crec. Lleig,
1: sí.
4: Això no es fa.
1: Tema que no són purament sexuals, com fotre d'hòsties o escopir, si us plau, comuniqueu-ho, perquè si no, algú li arriba un lapo i no sap d'on ve.
4: Assegura't que a l'altra persona li agrada abans de fer-ho.
5: Clar. Jo el consell que li dic a la gent és...
4: A veure,
0: no sé si estàs tu per donar consells ara, eh? Sincerament, però bueno, digues.
1: Devolviendo pelotas.
5: Veure, claro. Hi ha situacions.
1: Vale.
5: Jo sí sé que la noia va pa más coses i que pot ser que arribi a ser una relació, pues...
1: violenta.
5: I tal, pues sí que hi ha una comunicació, jo què sé, mentre estàs sopant o mentre, jo què sé, estàs escoltant Flash FM, una anècdota d'algun altre flashero, pues dius, hòstia, ¿y esto qué? Tal, no sé
4: I si no, no te comuniques. O sigui, si tu trobes
5: un
4: dia i te la tires, no parleu.
0: Díselo!
4: La tia sobre de cames, tu te treus de la polla, la penetres i no parleu, no us comuniqueu.
1: Qué vergüenza, por favor.
5: Hi ha noies que no li agrada parlar del tema. Van a lo que van i fuera.
0: Bueno, Carles, abans de plegar, vale, quina és l'edat que creus que és la bona per començar a veure porno? A veure.
5: Jo penso que ninguna, però...
0: Déu-n'hi-do, m'ajudaria de tu, Carles.
1: Però si t'encanta fotre hòsties, guarro de mierda.
0: M'ajudaria de tu.
4: A veure, però què?
5: Jo crec que sí que tindrien que haver classes o, jo què sé, vídeos, tanto YouTube que ja ara i tot el rotllo, classes de sexologia.
4: Molt bé, dilo. Educació sexual als instituts i als col·les.
5: Pornografia, a veure, qui no ha vist porno un cop a la seva vida, menteix.
1: O sigui, que les noies d'abans creus que mentien? Jo crec que mentien, nois? Les noies que eren sis amigues o no sé quantes que deien no hem vist porno mai, per mi mentien.
5: Sí, jo l'he escoltat també. Jo dic que menteixen. Que un cop a la teva vida, encara que sigui de repilón,
1: és que
0: a vegades voler... et surt a Twitter.
1: No, i quan busques pelis per veure pirata,
0: també.
1: Te'n recordes el 2015 que tothom mirava...
0: A l'Emule i a l'Ares.
1: Anda, que no havia porno. Indirectament ja ho veies.
0: Molt
5: i
0: bé.
5: Quan busques alguna pel·li pirata, te surten també...
1: Sí, ho acabem de dir.
0: O sigui, Carles, és que de veritat. Adéu, Carles, que vagi bé.
1: Vinga, Carles, adéu.
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Dame el ritmo de la pista, la batia, la machacació, dame casona a través del Flash Urban. Avui que tenim doble pregunta, perquè avui tenim a la Marta. Hola, Marta!
1: Hola, Marta!
0: Primer volem saber el polvo del que més t'empanadeixes al llarg de la teva vida i segon, també volem saber quina edat creieu que és la idònia per veure porno, ¿vale? I ja està.
2: Molta polèmica que estan portant aquestes preguntes, sobretot la segona, on recordo que hi ha molts oients que diuen que el porno nanai, que no hauria d'existir.
1: Ja. Me sorprèn que els oients amb aquest programa, o sigui, sí? Que no truqui algú dient, no sé, qualsevol burrada.
2: En plan, viva el porno, no? Algú que
0: a mi no em sorprèn, perquè tenim els millors oients del món.
2: Però què estàs dient, si són tots els alcohòlics i sexualment addictes?
0: No! Va, ja trucant.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit, qui ens truca?
4: Sí, soc en Manuel.
0: Eh?
2: Com?
4: Soc en Manuel.
0: Manuel.
2: Hòstia.
0: Manuel, a veure, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida?
1: Són nens.
2: Petits, són nens.
0: No? Hòstia, Manuel, però saps que...
2: I a sobre ens penja.
0: Vaya nens, de veritat, pasteros de merda, de veritat.
2: Jo he de felicitar els nens que realment no ens truquen, que us porteu bé, que segur que sou molts, perquè
0: clar,
2: mai els esmentem, però aquests que truquen, que les follen. Ah, perdó, que els bombin.
0: Que sí.
2: No, que ja està.
0: Hola.
1: Hello.
0: Bueno, i aquest... Hola, com et dius?
5: Mudo. Hola, me oís.
0: Sí.
2: Ahora sí, príncipe.
0: Com et dius?
5: Alejandro.
2: Aquest sí, és adult.
0: Sí que ho és. Alejandro, a veure, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes a la teva vida?
5: El primer.
0: El primer de tots?
1: Per què? Què va passar?
2: Què va passar amb la teva mare?
1: Ai.
5: Va ser molt raro i de la noia ni me'n recordo, fa molt de temps i...
1: Però
5: va ser molt raro.
1: Va ser molt raro en quin sentit?
2: Tenia penis?
5: Que jo... No. Jo crec que tenia, la noia tenia com una competència amb altres noies a veure qui desvirgava més nens.
0: Ah,
5: jo
0: sí?
5: Crec que era.
0: Perdó.
1: Per què?
5: Jo crec
1: que
5: sí.
2: Era madurita.
1: Quants anys tenies?
2: Vaya desvirgator.
5: Sí, jo tenia, jo crec que tenia 15 anys.
0: 15?
1: I ella?
5: I ella tenia 18.
2: Ah, vale, bueno. A veure, vale. És drama igual, però almenys però pensava que tindria 30 i pico.
0: Són 3 anys de diferència.
1: Del rang legal.
5: Sí, no van fer gaire.
2: Recordem una cosa, això ha passat al programa més d'un cop. Què passaria si fos al revés?
0: Ah, no, si fos al revés seria un drama.
2: Ja, però el drama hauria de ser igual pels dos, eh? Hauria de ser igual.
5: Estaria a la presó, segurament, el noi que fes això.
1: No estaria a la presó.
5: Bueno, i ha de firmar un document, no?, amb el consentiment de la noia.
1: Això és mentida, què estàs dient? T'ho estàs inventant. No tens ni puta idea.
5: Ara mateix, com està la societat, una noia pot fer el que vulgui amb un noi.
1: Oi, Déu meu,
0: tu creus això? Tu creus això, Alejandro?
5: Està comprovat. Si una noia...
1: Està comprovat per qui? Per tu i el teu cunyat.
2: Jo, no. Alejandro, t'equivoques
5: bastant. La nit al calabozo te la menges segur.
2: T'equivoques
1: bastant. Tu segur que te la mereixes, també, no. Perquè amb aquests comentaris que estàs soltant...
0: Hola!
2: Alejandro, jo crec que amb això que dius t'equivoques. El que sí que jo abans he fet una mica el comentari, perquè sí, és real, que moltes vegades ens oblidem de veure amb la mateixa perspectiva una situació tan horrible com que un home de 18 es folla una de 15, al revés també és igual de dolent.
0: O abans que ens ha trucat un home que a mig polvo la noia li va cardar una hòstia superforta a l'home. Que està molt lleig.
2: Que si fos al revés, i no ho hem contemplat.
0: No ho hem dit.
2: I aquí no és que ens estiguem posicionant de cap de les
0: maneres. No,
2: simplement estem dient que s'ha de valorar de forma negativa amb els dos casos, gèneres, edats i context
0: que sí.
2: I cosa, ja està.
5: Això tot correcte. No teniu tota la raó.
2: Però a la presó no aniries. Tranquil, això tampoc és cert.
0: Bueno, Alejandro, per què va ser tan...
5: Exagerat una miqueta.
0: Bueno, Alejandro, per què va ser tan dramàtic aquest polvo amb aquesta noia de 3 anys?
5: Bueno, perquè segurament va durar poc i que no me'n recordo de la noia... Passa una mica, no? Com tot el món diu que la primera vegada ha de ser bonica, no? I ha de ser especial, o... Doncs la meva va ser una merda.
0: Però tu dius que al principi has començat a dir que aquesta noia havia desvirgat a més d'un menor?
5: Jo crec que sí.
0: Però una cosa, ho sap certament.
1: Tal qual l'Alejandro exagera les coses, potser això també ho està exagerant.
0: Clar, però pregunto, això ho saps certament, Alejandro?
5: Sí, perquè amb el pas del temps aquesta noia hem tingut parlant i aquest tema de conversació ha sortit i
1: tu has confirmat.
5: No, aquell mes o aquells mesos feien aquell lloc.
2: Tenien una llista, com els influencers que tenen la llista de restaurants de Barcelona, doncs aquests homes tenien llista de nens del barri.
0: No!
5: No! No eren menors d'edat, potser algú era major d'edat també.
2: vale.
5: No, no sé si tots eren menors.
6: Bueno, però aquesta informació és certa, Alejandro?
2: Segons sí. Diu, sí, però bueno.
6: Bueno,
5: sí, sí. Bueno, i és que érem dos amics, que érem els menors que ho vam fer amb els dos.
1: Clar, i com no, que eren dos, doncs segur que la noia està competint amb les seves amigues per fer clar. Aquestes coses amb menors,
2: però,
1: segur.
2: Però, Alejandro,
1: comprovadíssim.
2: No, aquest amic teu sí, també no, se la va follar...
5: No dic que sigui sempre amb menors.
2: Alejandro, no, cielo, jo... un momento. Alejandro, jo. Un moment. La dona aquesta, bueno, la noia en aquell moment de 18 anys, es va follar tant el teu col·lega com a tu o va ser una altra noia del mateix grup de la de 18 que es va follar el teu col·lega?
5: No, la mateixa, i el meu col·lega va fer amb l'altra amiga, també.
2: Ah, amb una altra amiga.
6: Amb una altra amiga. Per tant, sí. Tu estàs dient que aquesta...
5: Per això tenim les sospites...
6: De que, sospites. No, no, no 100% real, perquè tu has començat a dir que aquesta noia es dedicava a desvirgar homes.
1: Sí, que competia
6: amb les amigues. Amb les amigues.
2: Ells tenien les sospites.
6: Ah, presumptament ho estàs dient ara, Alejandro, tio. No, clar, abans ho estaves assegurant, cabron.
2: Ells tenien les sospites i elles tenien sospitos.
6: Això sí.
2: Bé.
6: Això sí. Molt bé, bueno, Alejandro.
1: Bé, Tomàs, bé.
2: Un 8 de 10.
6: Sí.
1: Bona execució.
6: Bueno, Alejandro, quina és l'edat perfecta per començar a veure... Bueno, perfecta. Per començar a veure ja. Porno.
2: Els 15 amb una de 18, clar.
5: Aquesta és complicada. No, no, no ho sé. No t'ho sabria dir. Jo crec que a mínim major.
2: Cuidado com respons que vas a la presó, Alejandro.
6: Clar, cuidado.
1: Ja ha dit el calabozo, no te la treu ningú.
6: Tomba. Bueno, vinga, adeu, cunyao. Que vagi bé. És molt cunyao, aquest home, eh? Per favor.
2: Molt bé, m'encanta quan la Marta es cabreja amb els oients.

0: vas, no vingueu amb la història de ai, és que s'ha de firmar un contracte, no sé què. No, carinyo, no funcionen així les coses, vale? Això són excuses vostres perquè no sabeu gestionar el rebuig i com que no sabeu gestionar el rebuig, ens tireu la culpa a nosaltres. Així que aneu a teràpia i feu-nos un favor a tothom. Gràcies.
1: Dios, molt bon speech.
2: T'has quedat bé, Marta?
0: Sí.
1: Lilo i speech, m'ha encantat.
2: Gràcies, Marta. Adéu,
3: Marta. Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: Això es diu Baile Inolvidable Bad Bunny. Aloro perquè la setmana que ve tenim un... Passaran moltes coses amb Bad Bunny aquí a Flash FM.
1: A veure, què?
2: No, no podem fer spoiler encara, però no. Podem posar aquella cosa que és tan guapa de Bad Bunny?
0: Ha sonat quan estàvem parlant aquí ara mateix, però la tornarem a posar.
2: Ah, bueno.
0: Perquè està bastant concentrat parlant fora de micro.
2: Clar.
0: Que no t'has enterat que ha sonat això.
2: Estava a Desco. Juliol.
3: Bad Bunny.
4: ¿Dónde está la gente en la casa?
3: Propera setmana. Flash FM.
0: Vale, juliol, que és d'aquí dos mesos. Bad Bunny.
2: Que és un artista.
0: Que és Bad Bunny. I la propera setmana, que és juny.
2: I Flash FM.
0: I Flash FM.
2: I no a Teletaxi, clar.
1: No, jo no ho estic pillant.
0: No ho estàs pillant.
2: No, és que ningú pot pillar, és sorpresa.
0: Clar.
2: Però, Marta, més o menys ja et pots fer una idea. Vull dir, que no serà Sabrina Carpenter.
0: Clar, juliol, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, la setmana que ve... Bueno, deixem-ho així, de moment.
2: Aquí no tenim més info. El que sí tenim és la info per una broma telefònica.
0: Vamos, aquí anem a trucar, a veure.
2: Doncs molta atenció, perquè aquest fill de puta ens ha fet la petició de broma en dues parts. Primer llegiré una escrita i després posarem els àudios, vale? Diu així, hola, superteam. Tinc una broma top. La meva amiga Mònica Robles Vendrell, el dia 11, va fer l'examen per carnet de C, que és el de camions. Vale? Això va ser a Vilafranca del Penedès. Segueixo amb l'àudio. I aquí els àudios.
0: Ah, l'àudio és aquest.
2: Sí.
5: El tema és que va aprovar, vale? Va aprovar. L'únic que no va obviar una instrucció de l'examinador en una rotonda, i això va generar una mica de controvèrsia. Però bueno, li van aprovar. Però podeu trucar-li i dir-li que, bueno, que han estat revisant aquest cas i que no és correcte i que la suspeneu, a veure què diu.
2: Mm-hmm.
5: Us passo, si voleu, més informació.
2: Fantàstic.
0: Okay. I tenim un altre audio.
5: L'únic que aquesta noia s'ho pren tot. Com happy. A veure, tindreu que apretar-li.
0: És un repte, eh?
2: És un repte. I jo ja tinc pensat què passarà.
0: Ah, sí?
2: Perquè, com aquesta noia es prengui happy, lo de que ha catejat, jo li diré que es va insinuar sexualment amb l'examinador per aprovar. Vale? Vale. A veure la seva reacció. Si és molt dura de roer, jo li diré que ha fet coses rares, com fer la pilota o coses així.
0: Doncs vinga, anem a trucar. Marta, què et sembla la broma?
1: No sé, en plan... Ella ens ho dirà.

0: Dios, està sopant. No l'agafa.
1: Per favor, Mònica.
2: Se te ha redirigido.
0: Epa.
1: Fem un altre intent, a veure si ara ens l'agafa o què?
3: Vinga, va, a veure si ara mateix sí que ens agafa el telèfon.
1: Hi ha molta gent que deixa estar el telèfon perquè pensa estos son de Movistar o algo así, saps?
4: I... Clar, d'Endesa, tio, se tiren tot el puto dia trucant.
3: Díselo, veritat, díselo.
1: Són molt... Repsol i Endesa, estic fins al rabo.
4: Sí,
1: és veritat.
5: Hola.
1: Hola, bona nit. Parlo amb la Mònica Robles Vendrell.
5: Hola.
1: Mònica, què tal? Mira, em dic Martí Puig, et truco de la DGT. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
5: Digue'm.
1: Vale, mira, era només per confirmar. Tu vas fer el teu examen pel carnet C el dia 11, correcte?
5: Diria que sí.
1: Vale, t'explico. El resultat de l'examen va ser apte, en teoria, l'examen de circulació, el dia... Sí, aquí ho tinc apuntat, l'11 de maig del 2026, oi que sí?
5: Pot ser, sí.
1: Vale. Re, aquí, segons l'informe, em posa que tu vas fer, vas cometre dos errors lleus, vale? Que va ser l'error 1.1 i també el 7.1, oi que sí?
5: Pot ser, és que no ho tinc ara davant.
1: No passa res, jo ho tinc, que sóc de la DGT, per això no et preocupis, vale? Aleshores, res, com la trucada està sent gravada, és només per un tema de que ara jo t'actualitzaré informació, vale? Però em pots confirmar, si us plau, que el teu DNI acaba amb la lletra B baixa?
5: Sí, però és que no entenc les hores, vull dir...
1: Bueno, ja, primer de tot, disculpa les hores, no sé si estàs sopant, estem aquí amb els arxius i l'informe, ara arriba la temporada d'estiu, ja saps que el tema dels carnets de cotxe i de camió i de les llicències de circulació durant l'estiu no funcionen com sempre, així que, sisplau, demano comprensió. Si no vols parlar, tranquil·la, t'arribarà d'aquí una setmana o dues, però jo t'estic informant de forma directa. Et sembla bé?
5: No, vale, no és per saber.
1: Si no et sembla bé, m'ho pots dir també i ja està. Ho sento molt, és que estic intentant fer la meva feina. Porto moltes trucades d'aquesta índole i, si us plau, et demano una mica de comprensió i actitud davant de les coses que t'informaré ara, vale?
5: Vale, digue'm.
1: Vale, no, en qualsevol cas, era per actualitzar-te i ara em sap molt de greu aquesta notícia. Hem tingut el problema amb l'examinador, que va estar amb tu, i realment el resultat del teu examen no és apte, no és aprovat.
5: Per què?
1: Bueno, perquè segons m'han acabat d'informar i segons hem acabat d'investigar, bueno, doncs tu vas tenir un petit error en una altra part de l'examen, correcte?
5: No.
1: Bastant greu, a més.
5: No, perdona, és que no em sona.
1: Bueno, doncs que no et soni és encara pitjor per donar-te l'apte. Aquest és el problema, Mònica, aquest és el problema. Perquè que no et soni i que no recordis un problema tan gran a una rotonda, doncs és bastant bèstia. Vale. I se'ns ha informat, aquest examinador evidentment ja no està de servei, perquè això és gravíssim, perquè al final els camions porteu molta mercaderia i moltes coses molt sensibles i des de la DGT nosaltres ens hem d'encarregar que tot vagi bé, que tot surti rodó i no va ser el cas del teu examen, Mònica.
5: No ho veig clar. I és que no vaig fer res estrany en una rotonda.
1: Ja, insisteixo, aquest és el problema, que no ho veiessis, Mònica. Bueno, en qualsevol cas, no et preocupis, aquesta és la trucada informativa, d'aquí uns dies t'arribarà la carta de que no podràs portar el camió, no sé quan, si l'has portat ja o si tenies pensat fer-ho. Et demano, sisplau, que deixis de fer-ho, en aquest cas.
6: Miquel González, t'he pillat, xaval.
0: A veure, tu qui ets?
6: Sí, sé qui ets, m'estàs trucant de Flash FM.
5: Sí o no?
1: Perdona?
6: T'he enganxat.
5: El Jordi t'ha enganxat. M'està dient, és una broma.
1: Primer, una pregunta. No sé qui és el Jordi, però és il·legal intentar fotre's amb
6: Miquel,
1: una trucada d'aquest aspecte.
6: Miquel González, Flash FM, t'he pillat, t'estava escoltant, dic, t'estan prenent el pèl i aquesta veu em sona.
1: Ah, hijo de puta!
0: Bueno, pues et sona...
1: Què ens exposes, hijo de puta?
0: Et sona tant que no és la meva, aquesta del Tomàs, però bueno.
6: Sí, Flash Urban amb Miquel González, dic...
4: No, I que vas mal!
1: No vull ni que sàpiga el meu nom, hijo de puta!
6: Vinga, home. Enganya un altre.
0: Què ha demanat la broma? A veure, qui ha sigut la persona que... Uah, el Tomàs...
5: El Ruben.
6: El Ruben o algun d'aquest.
0: No, ara ho sabrem.
1: El Ruben i la puta Sandra.
0: I la Sandra.
6: El Ruben i la puta Sandra.
1: A veure, Jordi, tonto del culo, si veus que funciona la broma, per què ho dius? Per què ho dius?
0: És veritat, Jordi, si veus que una broma funciona, per què no t'hi poses, tio?
5: Ja, tio! És que m'estava... A sobre, si em deia, corta, corta, això no són les dones, perquè, les dones, no sé què.
6: Però perquè jo era fan i és que a part de que em...
0: Però a veure, Jordi, escolta.
6: I com ho estaves dient, m'he posat a la web i Jordi, m'he posat amb el directe.
0: No, Jordi, no escolta, idiota, escolta. A veure, si veus que la broma està funcionant, per què quan, deixa que acabi la broma, tio.
6: Però perquè la broma te l'he fet jo a tu, llavors ara perquè t'hem enganxat.
0: Però què, bueno. aquest diu és tonto.
1: Ens ha exposat.
6: Però tu què vols, que dormi al sofà aquesta nit o què?
1: Sí, clar, evidentment.
0: Home, pues sí.
1: El camió dormiràs.
6: És que el camió, clar que sí, home.
0: No et mereixes ser oient nostre.
1: Jo he de dir que estic molt trist, nois, eh? Estic molt trist perquè m'estava agradant tantíssim aquesta broma i faltava la segona part de la broma.
0: I el puto Jordi aquest s'ha hagut de posar pel mig.
1: No, i a mi el que em sap greu, conyo.
6: Que
1: estàvem regalant un val de 100 euros i l'entrada doble per Bad Bunny i aquests oients per fallar la puta broma no la podreu tenir. Me cago en Dios.
6: No passa res, no m'ha agradat Bunny, tio.
5: M'agrada, tio.
0: Pues mira, culpa del Jordi al cap del teu costat, no tens l'entrada de Bad Bunny.
1: Nois, ara en sèrio, això us ho garantim, de veritat, que estem regalant un val de 100 euros, vale, pel viatge a Madrid, que són aquests dies, i també l'entrada doble per anar.
4: És cert.
1: Gràcies a la discogràfica. Us ho juro, de veritat, que és que això li hem de passar al client i si no funciona la broma no podem fer-ho així.
0: Com es deia ella?
1: Ella era la Mònica.
0: Mònica, per culpa del Jordi, del pavo que tens allà, no te pots emportar les entrades de Bad Bunny.
5: A veure, t'ha arribat, el Jordi.
6: Faria pena si fos per Monegros, però com es fa el Bad
5: Bunny. Calla, ja.
0: Vinga, adéu.
1: Nois, merci, adéu.
0: Adéu. Bueno, si voleu demanar una broma, ja sabeu. 699-69-69-69.
1: Mira.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Marta, intento no creuar-te la mirada.
1: Ai, perquè si no, què passa?
0: Si no, bueno...
1: Te marees cuando me ves.
0: Va, que avui tenim doble pregunta al Flash Urban. La primera, volem saber el polvo del que més te'n penedeixes al llarg de la teva vida. I la segona, Marta, quina és?
1: Quina és la edat idònia per començar a veure porno? Vinga, de moment tothom ha dit que no hauríem de veure porno, així que...
0: No, no ens esperàvem aquesta resposta, la
1: no, veritat. Jo però... no me l'esperava ni jo, o sigui, imagina't.
0: Telèfon obert, va, vinga.
2: 93 545 6868.
0: 93 545 6868, el teu polvo que el qual t'arrepenteixes, que dius no ho hauria d'haver fet per la persona o per al lloc o per les conseqüències posteriors.
1: Tio, aquell polvo que el vas fer per l'anècdota... Que dius, és que jo sabia que no havia de quedar amb el meu ex, o jo sabia que no havia de tal, però per l'anècdota.
3: T'ha passat, Marta?
0: I va acabar passant.
1: Sí, sí, sí,
0: ah, sí?
1: Per desgràcia. I ja no ho he tornat a fer, ja no hi ha més anècdotes a la meva vida.
0: Bueno, estàs passant una gana últimament, carinyo.
1: Sí, estic de sequia, però heavy.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Núria.
0: Núria, treu els mans lliures, sisplau, que no et sentim bé, Núria. Des d'on ens truques?
4: Des de Lleida.
0: Molt bé, Núria. A veure, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes a la teva vida?
4: Doncs va ser el millor amic...
1: Oi, oi. De qui?
4: Del meu ex.
3: Hòstia, vaya cabrona.
1: Quan encara esteu junts, o no?
4: Sí.
0: Encara?
1: Núria! Buah, te funaran un huevo.
3: Vaya drama,
4: bueno,
3: banana.
4: No érem parella.
1: En què quedem?
4: Però... És a dir, no eren parella, però...
3: Estàveu
1: allà, allà.
0: Estaven de liu,
4: sí.
0: No?
1: I com vas acabar el llit del millor amic de la teva quasi parella?
4: No, perquè era un xaval que a mi m'agradava.
3: Vale.
4: Que, a més, compartíem pis.
3: Vale.
1: Com que o què?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Vale, o sigui, t'agradava i compartíeu pis.
4: Ells dos compartien pis.
3: Vale. A sobre, per favor.
1: O davall, sí. No ho sabem encara. I com va sorgir?
4: Bueno, una nit de festa i ell com que potser volia mantenir una mica més la distància, però vaig dir, bueno...
1: Te la va pelar, Núria, tia.
0: Ah, o sigui, aquí la que es va llançar va ser tu.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Què dius?
3: I te'n penedeixes pel tema moral o te'n penedeixes perquè no va ser un bon polvo? Oh.
4: Pels dos.
3: Hala!
4: Per dos, perquè ara ho penso i dic, bueno, va ser una mica lleig.
0: Però també va ser molt lleig ell també ho va fer, no, tampoc va dir que no, i era el seu millor amic,
4: clar,
0: saps? Sí. Era la nòvia del seu millor amic.
3: Que barbaritat.
4: I a part, anàvem borratxos i clar, jo...
1: No es va aixecar.
4: No,
0: clar, perquè quan passen aquestes coses, què és pitjor? La nòvia o el nòvio que li està posant les banyes o el seu millor amic que s'està tirant a la seva parella?
3: A la parella o al rollete del bro. Mira,
0: clar, a mi faria mal per l'amic, eh?
3: L'altre dia va passar que un tio ens va dir que la seva exnòvia va fer un trio amb els seus dos millors amics.
0: Flipa.
3: De l'època.
1: Sí, sí. A casa seva, el dia del seu cumple, potser?
3: Algo així, sí, sí.
0: Sí, sí.
3: Llavors jo crec que està empatat. És a dir, són iguals de males persones les dues parts, o sigui, 100%.
4: Sí, no. No, la veritat és que no és una cosa de la que estic orgullosa i, a part, com que va ser un desastre, quan vam acabar com vam poder, perquè allò no va comptar ni com a polvo, em vaig quedar en línia del sostre i vaig dir, bueno, saps què? Em vaig vestir com vaig poder i vaig marxar.
1: Li vas explicar?
4: Com?
1: A la teva parella o el que fos, li vau explicar?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I com s'ho va agafar, ell?
4: Doncs malament.
3: Doncs.
4: Però em va perdonar.
0: Et va perdonar?
1: Et va perdonar.
3: Vale. Pues mira, aquí la millor persona dels tres era el teu ex-rollete. Perquè aprendre a perdonar amb aquestes situacions és una cosa molt important a la vida,
0: sí,
3: per netejar-nos d'aures negatives, i jo crec que això és una cosa que hem de conscienciar. La gent que no tingui rancor de fills de puta o filles de puta, en aquest cas vosaltres, que ho heu fet.
1: I a l'amic el va perdonar?
4: No, totalment.
0: Clar, a tu et va perdonar, però el seu amic el va perdonar?
4: Bueno, sí.
0: Sí?
3: Ui, això és que no, eh?
4: Sí.
0: Uf,
3: clar.
4: Sí, em refereixo. Potser no va ser tot com abans, però...
1: Home, és que normal.
3: Hi ha una diferència entre no guardar rancor i no perdonar, eh? Perquè una cosa és que no et guardo rancor ni t'escopiré la cara, cosa que està bé, però jo crec que perdonar no l'ha perdonat, eh? Perquè això no es perdona.
4: Bueno, però ja et dic, que el poc... Quan li dic ex, perquè és més fàcil, però era un encant de persona. sento molt en ell, tenim bona relació al final, i jo me l'estimo molt, pobre.
0: Ui, tu t'agradaria encara estar amb aquesta persona?
4: No, perquè no, érem molt diferents.
0: Ho vau deixar per això, perquè éreu molt diferents?
4: Ho vam deixar perquè jo... Bueno, era una mica complicada.
1: Ai, Núria, que li vas tornar a ficar els cuernos?
3: Et vas...
4: És que era una relació... És que era una
0: relació... Li vas tornar a posar els cuernos, sí o no?
1: Núria.
3: Núria, aniràs a l'infern?
4: No, però era... Però ens molava aquest rotllo, en certa manera, també.
3: Ah, posar-vos les banyes.
1: A qui li molava, que Núria, monos. Tia?
4: Els dos.
3: Però ell va fer alguna cosa amb alguna amiga teva o no?
4: No.
3: Aleshores,
1: Molava tu.
0: Ah, a veure, Núria.
4: No, però...
1: Escolteu.
4: No, escolteu.
1: Què?
4: Que després ens ho explicàvem,
0: O sigui, tu quan t'enfollaves un altre, li explicaves a ell?
4: Sí.
1: I ell com s'ho prenia?
0: Clar.
4: Doncs donava bastant morbo i bastant joc, la veritat.
3: Clar, però llavors... Però una cosa és que tinguessis la relació oberta, però després que fos amb amics o amigues vostres, potser era una mica red flag, no? Era passar-se a creuar la línia.
4: Era oberta unilateral.
0: Clar, era oberta per tu, però per ell no.
1: Però estava consentit o no, aquest oberta unilateral?
4: És que després en treien profit.
1: Clar, com?
3: Ella feia un joc maquiavèlic del qual ella es posava cachondo i per tant era el profit que treia, no? Tu podies fer el que volguessis.
4: Exacte.
3: I a ella el posava cachondo. Per tant,
4: exacte,
3: tu l'ensenies i a la vegada tu tenies una llibertat sexual de la qual ell no podia gaudir, no?
4: Exacte.
0: Clar, perquè si ell algun cop t'hagués dit que ell se n'ha fet un altre, tu t'haguessis enfadat?
4: Òbviament.
0: Ah! Tu t'haguessis enfadat?
4: Òbviament. Sí,
0: home, òbviament, no diguis òbviament, perquè tu bé que ho estaves fent, reina.
3: Ho diré un cop, eh? Allà, cabrona, i
0: home,
3: ja
0: sí.
3: Està.
0: Era
4: un acord així una mica...
1: No, els acords se parlen i se disputen i se negocien, no...
0: Núria, acord de part teva, però per la seva pobret no tenia cap acord, saps?
3: Amb un acord les dues parts es donen la mà, però el tema és que a tu te la fotien unes altres persones.
1: Aquí el xaval està enganxadíssim i vinga, alegria. Bueno.
0: Joder.
1: Gràcies per trucar, Núria.
0: Núria, abans de penjar, digue'ns.
4: A vosaltres.
3: No, jo em nego. Marta, fota-li bronca com a la resta.
0: És veritat, abans has quedat bronca un pavo.
3: Fota-li bronca, tio.
0: Mai cardes bronca una pava.
3: Marta.
1: Com que no?
0: Ella es va portar molt malament, la Núria.
1: Núria, carinyo, una cosa.
4: Sí.
1: Si una persona està prenent distància, no insisteixis, això està molt lleig, vale? O sigui, no s'insisteix amb una persona que t'està marcant distància.
0: Tomba.
1: Això primer. Segon, això de l'acord, jo crec que tu dius tu a tu mateixa per no sentir-te malament.
0: Ara.
1: Però, tia, o sigui, a mi em dóna la sensació de que l'altre devia tindre una xarxa social de merda, perquè, vaya merda d'amic, i després va continuar a ser amic, pues la seva xarxa social devia deixar mucho que desear.
0: Clar.
1: I està enganxat a tu i a ell, i bueno, que pot ser i ficar de cachondo, jo no dic que no, però els acords... Se parlen, se negocien i se consenteixen i se consensen de veritat, no? No, perquè jo sé que a ell li agrada, que com ho saps? Ho heu parlat? No, llavors no ho saps, tu estàs imaginant i estàs justificant els teus actes amb el que tu t'imagines, que evidentment a tu ja te va bé.
3: Bé, Marta, bravo, gràcies. Bé, per
4: bueno,
3: fi.
4: Bueno. Està bé la bronca, però us prometo que no és tan heavy com Sònia.
0: Segur?
3: Pues no ens ho creiem.
4: Sí, sí.
0: Vale, molt bé, Núria, molta gràcia, guapa.
1: Un besito.
3: Adéu, Núria.
2: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tom.

0: Quines vibes d'estiu que ens porta aquesta cançó de Mort Curts? Ai, això que es diu Coco.
1: Molt estiuenques, no, les vibes?
0: El Coco.
1: Ara, ara en sèrio, hi ha llocs de Catalunya que ja s'estan arribant als 30 i pico graus.
0: Que bé.
1: És molt heavy, això,
0: a mi,
1: eh?
0: A mi m'agrada.
1: Aquí a Barna hem estat als 30, avui.
2: A l'agost morirem. Jo a casa meva estic a 29 ja. Què us passa?
1: No, que ha semblat molt, molt tremendo. Morirem molt, a l'agost.
2: No passa res, a vegades.
1: Clar, a l'agost, és que a l'agost morirem.
2: A l'agost el bolet ho passa fatal.
0: Va, no veure'l marxar.
1: Pobre bolita.
0: Les 10 i 9 minuts. Avui tenim doble pregunta. Volem saber primer de tot quin és el polvo que, del que més te'n penedeixes a la teva vida. I després, Marta, què preguntem?
2: Quina és l'edat idònia per començar a veure porno?
0: Molt bé, Marta, gràcies.
2: Me trobaran el títol al final.
1: Gràcies, Marta.
0: Hola, bona nit. Hola.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Em diuen Aaron.
0: Aaron.
1: Aaron, vaya, vaya botellaia Conxita que tens.
0: Des d'on ens truques, Aaron?
3: Claro, claro. Tinc una miqueta de degüeta perquè m'ha fumat dos porros ja i de cap.
0: Ah, s'ha fumat dos porros, Aaron.
1: Però com falten, com falten.
0: Escolta, Aaron.
3: Bueno, escolta'm, sóc el primer... de Ketakesis, que vos va tocar ahir.
1: Ah, un grup de WhatsApp que es deia Ketakesis.
0: Ah, vale, sí.
3: Correcte,
0: Ketamina,
3: correcte, primer de Ketakesis.
0: Vale, i què?
3: Bueno, res, que el polvo de què més n'apenedo és uno en la meua tieta.
2: No, ara
3: que veig de una vegada. I no sabia qui era la meua tieta.
0: Ah, tu no sabies qui era la teva tieta.
2: Tu no sabies que era la teva tieta i com te vas enterar?
3: Correcte, m'hi vaig entrar per un cosí que m'ho va dir, escolta, tio, no saps què és la teua tia segona?
1: Pues, era...
2: Mira,
1: era
0: ah, tia segona.
1: Ah, no era la seva mare.
2: Jo, trio, no, no creurem aquesta història.
3: No, no, no era la meva tieta de mare, sinó la meva tieta segona.
1: Ni Almodóvar se atrevió a tanto con un guión de película, Joder.
3: Pues ja te digo, tu però... no saps com va acabar la cosa, no saps com va acabar la cosa, va ser espectacular.
0: Que va, com va acabar la cosa?
3: Va ser tremendo, tremendo.
2: Amb una demanda judicial.
3: Sí, no, no, que va, la cosa va quedar que aquest nen no sabia qui era i aquella vam quedar tal i al final mos vam veure a les quedades en una comunió i en la comunió vam quedar com amics.
0: Dios,
1: com hi havia
0: vau coincidir en una comunió i clar, perquè ningú s'enterés de la família, vau dir que éreu amics i ja està.
3: Correcte, correcte, no. Vosaltres sí que sabeu.
0: Vale, però una cosa, Aaron,
3: Digues.
0: Bueno, dues, primer de tot, ella quants anys té? Quina diferència d'edat hi ha?
3: 40 i pico.
0: I tu?
3: Jo en tinc quasi 40.
0: Ah, ah, vale. Per tant, de l'edat, més o menys, és de la mateixa edat.
3: Sí, més o menys. Si n'emportàvem 6 o 7 anys.
1: Ah, vale. No, a veure, no vull justificar-ho, però clar, jo pensava que ell tenia 18 i
0: clar,
1: ell tenia 40.
0: Jo també pensava que era això.
3: No, no,
1: és,
3: no,
1: és igual,
3: però
1: és
3: si
1: greu, però és menys greu,
2: sí,
1: per dir-ho així.
2: Amiga, vale.
0: I una altra cosa...
3: Últimament, de 10 anys a menys, no passa res.
0: Vale,
3: o sigui, depèn de com sigui la família.
0: Igual que tu no sabies qui era ella, ella no sabia qui eres tu, suposo.
3: No, correcte, correcte, no sabia qui era encara.
0: Vale, per tant, en principi eren dues persones desconegudes que en el fons eren família.
1: Eren mig família, clar.
2: Correcte. La tieta sabia que era família teva.
1: No, diu que no.
0: No, ha dit que no, ha dit que no.
3: Ni ella sabia qui era jo, ni jo sabia qui era ella.
2: Si ningú sabia, no dic res. No, no normalitzem l'incest, si us plau.
0: No, però que en el fons són dues persones desconegudes que es porten 7 anys.
3: Va ser una cosa...
2: Si ningú sabia res, me callo.
1: No, jo he de dir... Ara,
3: ningú sabia res i va ser eventual.
1: En el meu cas, som una família extensa i a priori ens coneixem tots, però jo puc entendre que hi ha famílies que això passa de veritat, eh?
0: Clar, que
1: jo
0: som molt grans.
1: Jo tinc una amiga que és mig opus i que és veritat que ella a vegades no coneix a molta gent i de sobte s'assabenta que o és un cosí o un tiet en una boda. És veritat.
0: Què dius?
1: Això passa, sí, sí.
3: No, fa falta que ho diguis. No fa falta que ho diguis. Que vaig estar amb una parella que era de l'Opus també.
1: Ah, mira.
3: I la família només volia que m'han trobat amb persones de la seva família. Espera que conec aquesta xicona, que són de la mateixa família, que els volien que siguin junts.
1: Vale, vale, pues imagina't.
0: Vale, per tant, el resum de la història és que són dues persones desconegudes que amb uns 7 anys més o menys de diferència,
1: sí,
0: no?
3: Correcte.
0: I bueno, que en el fons són família, que era la teva tieta segona. És que és heavy, eh?
3: Correcte, la meva tieta segona. No vaig conèixer fins que no m'ho van contar. I quan m'ho van contar, pues, encara el morbo va més ser millor, saps?
0: Ah, encara et va molar més, encara.
1: Clar, que t'agradi és una mica malaltís, bro?
3: Bueno, que t'agradi a tu també és un poc malaltís,
1: Però,
2: què dius?
1: A mi no m'agrada, cabron. A veure...
3: No, però el moment és que ho has dit.
1: Bueno, hi ha gent que li agrada la música dels tiets i a aquest li agraden els polvos de les tietes.
0: No, literal, literal.
3: Ah,
0: sí, sí.
3: Molt bé, m'agrada.
0: Molt bé.
3: M'encanta!
0: Molt bé, perfecte, gràcies, Aaron.
3: Bueno, l'altra pregunta que era, quina era el temps de sèrie?
0: Per veure porno.
3: Jo sempre he pensat que el temps del sexe sempre està quan a un li entra en la mirada. Quan li entra uno per la mirada i sap el que té que te ve, és el que hi ha.
0: A veure, justifica aquestes no sé paraules, sisplau.
1: I en el teu cas...
3: Bueno, pues que si veus un vídeo, si veus un vídeo i a tu t'agrada, pues és el que hi ha.
1: Escolta una cosa, no estic d'acord perquè tu li ensenyes a un, a un nen de 10 anys un vídeo i li pot agradar però no és l'edat idònia. Això ja t'ho garantim des d'aquí amb una professional, Llavors no siguis, no, llavors no recolzis aquesta informació que estàs.
0: Pues que acabes de dir no serveix de res, Aaron.
1: Hi ha nens que també els agrada, si tu li dones un piti amb 7 anys, li pot agradar i tots sabem que és una autèntica putíssima barbaritat.
0: Díselo.
1: Home, no, hòstia. És que tenim audiència petita i pares. És veritat, home.
2: No, és veritat, és veritat.
0: Aaron, tio, vinga, que vagi bé, per favor. A vegades truca així que dius, no sé si estem perdent saliva o...
2: Bueno, s'acaba de fumar dos porros, té un grup que diu no sé què de queta, què és, vull dir, ja podem veure que el perfil de l'Aaron no és molt fiable.
0: Díselo!
2: No ho repetim a casa, no ho dic,
1: home. Us he de dir una cosa, de veritat, és important que truqui gent com aquesta perquè nosaltres donem la nostra opinió objectiva i les altres persones, l'altra part de l'audiència que té dos dits de front i que encara està aprenent, s'adoni del que pensem i sobretot del que han de pensar ells també, que és important, eh?
0: Molt bé.
2: No, sí.
0: Important també és demanar bromes telefòniques.
1: Correcte, ja sabeu, el nostre número de WhatsApp, el 699-69-69-69.
0: Demana la teva, va.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix
1: FM. Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flaix Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flaix FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flaix FM, emissora col·laboradora.
2: Andorra. Flaix FM. 93.8. Suau.

0: Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: nueva línia, una nueva línia, amb el Quevedo, el golpito.
1: A ver si me voy a pintar yo una nueva línia.
0: Per favor.
1: No, no, prou ja d'acudits de drogues. He de parar, és veritat.
0: Que rico.
2: Sí, Tomàs.
0: Hola, Marta.
3: Hola.
1: Ho estàs passant bé, Marta?
3: Molt.
1: Vamos.
3: Molt, molt.
0: Hola, qui ens truca?
4: Hola, sóc l'Ari.
0: Ari, des d'on ens truques, Ari?
4: Des de l'Alt Empordà.
0: L'Alt Empordà.
3: Molt maco.
1: M'ha agradat com ho ha dit, l'Alt Empordà.
0: Molt bé.
1: Amb essència.
0: Ben pagès. Ari, la nostra pagesa de l'Alt Empordà. A veure, quin és el polvo del que més t'arrepenteixes al llarg de la teva vida, tia?
4: La veritat és que haig de dir que no me'n penedeixo de cap.
0: Uolo!
1: Ara!
3: N'has tingut molts o no?
4: No, sóc bastant exquisito.
3: Vale.
0: Ara mateix tens parella, Ari?
4: Sí.
0: Vale.
3: I
0: quantes en pots haver-te follat al llarg de la teva vida?
4: Tinc 29 anys i he estat amb 3 noies i... 6 nois.
0: Ah,
3: molt bé.
1: Llavors, Ari,
4: no està mal.
1: Ets oficialment bisexual o ara t'estàs enfocant més en un gènere que l'altre?
4: Crec que m'afixo més en la persona que en el gènere, sincerament.
3: Molt bé.
1: Això se'n diu pansexual o no?
3: Això diu.
4: Sí, crec que sí, no ho sé. No,
1: que t'agrada el pap.
4: No estic especialitzada, sí, en el tema.
0: No ens agraden les etiquetes, però tu series pansexual? Tu et defineixes
4: suposo
0: així?
4: Suposo que sí.
0: Suposes que sí.
4: Bueno, no em defineixo, la veritat. Jo dic, m'agrada aquest o m'agrada aquesta. Ja.
0: Molt bé.
1: Molt bé, aquesta m'ha agradat molt, aquesta frase. No em defineixo, m'agrada aquest o m'agrada jo. Molt bé.
0: Ari, ets la cabra, Ari. Ets la cabra.
3: Trobes alguna diferència en tindre sexe amb homes o amb dones?
4: Ui, sí.
3: Quina? Explica'ns.
4: Bueno, jo crec que si és del mateix sexe, te pots entendre més bé.
3: Ah, molt bé.
4: Però, a la vegada, considero que hi ha coses que el sexe oposat pot fer millor que el teu mateix sexe.
3: Com
4: perquè no hi ha els mateixos recursos.
1: Clar, per això m'agrada que ella diu no es fixa en el gènere, sinó en la persona, perquè pot ser que ella tingui més complicitat en general amb el sexe femení, però que potser un dia un home del gènere masculí doncs
0: un
1: digui...
0: Un pollon i venga,
1: per favor. Parfa. Però va més enllà de la polla, no? També poden agradar-te uns músculs més masculins
4: també,
1: o coses així. Vale.
4: També.
0: Molt bé, Ari. Ara mateix la teva parella és un home o una dona?
1: És una barra de pa?
4: És un home.
0: És un home.
4: Holandès.
1: Per favor, són molt alts, Són molt alts els holandesos.
0: I des que estàs amb l'holandès, has deixat de tenir relacions sexuals amb dones?
4: Sí.
0: Ah, i ho trobes a faltar?
4: No.
0: Ah, bueno, vale.
3: Quan porteu?
4: Des del desembre.
3: Poquet.
1: Ara ja sabem quin és el seu esmorzar preferit, los huevos Benedict con salsa holandesa.
0: Perquè...
1: Sí, és així.
0: I holandès, on l'has trobat, aquest holandès?
4: Al càmping, perquè jo treballava al càmping i era un client.
0: T'has fet de client!
1: És molt d'holandès anar a un càmping,
0: Això està,
3: a l'Alt Empordà.
0: Un càmping de l'Estartit i vinga, pa dentro.
1: Vaya Guirilàndia!
0: Molt bé.
3: Però viu aquí?
4: No, viu a Holanda.
3: Ah, és a distància.
4: Oh. Sí, però jo vaig allà un cop al mes i el meu plan és al setembre pirar-me i no tornar mai més.
3: Oh! Ah, mira, doncs que bé.
1: Per favor.
3: Braguetazo, tu. Molt bé. Hauré d'anar de càmping aquest estiu.
0: Sí, però aquest estiu, Ari, no treballis al càmping, perquè potser te'n fas un altre, saps? Va.
1: Ara toca belga. Però ja anirem ara toca tia.
4: No, belgues no.
3: Per què no?
4: Que són tontos.
3: Oi.
0: Hala, els belgues són tontos.
1: Oye, per ser tan oberta, de sobte odies tot un país,
4: Ari. No, però de bons passen a tot. Són els típics bons que els hi pots colar tot.
1: Innocents, vols dir, no?
4: Sí,
0: bueno.
4: Sí, pobret.
1: Millor, així fas el que vulguis.
0: Pues a mi m'acunde.
3: Vinga, aniré un cap i que busca un belga, ja està.
0: Molt bé. Molt bé, Ari. Per cert, l'altra pregunta.
4: Sí.
0: La data idònia per mirar porno, què creus?
4: Exacte, jo amb això volia dir una cosa al respecte, és que he estudiat criminologia.
3: Ah, molt bé.
4: I mentre estava estudiant criminologia vaig haver de fer molts treballs relacionats amb el tema sexe i delinqüència i tal. Vaig fer un treball en el que vaig descobrir que l'edat mitjana de començar a consumir pornografia és els 6 anys.
0: Els 6 anys?
4: Però... Cosa que vol dir que hi ha menors de 6 anys que en consumeixen.
1: Però... Fuente, te lo juro, bro, eh? Jo, però... Una cosa, 6 anys és molt poc, no?
0: Clar. És que són minúsculs.
3: Sí. Jo pensava que o sigui, que t'ho ensenyessin era als 8 i de veure-ho tu activament era als 10.
4: Sí, jo també ho pensava.
3: Ah, pues si veu que no. Ah, vale.
0: Però els 6 anys, pues no. És que, de veritat, que és que no sé si creure-m'ho, carinyo, perquè yeah. És molt petit.
3: És que a 6 anys que estàs a primer de primària, no?
0: Sí, a primer de primària.
1: Però quin profe t'ho va dir, això? El niño de solo en casa?
4: No, ho vaig trobar en un treball de recerca que hi havia de...
1: D'un repetidor.
4: De no sé. Sí, no sé d'on. Si el trobo,
0: us
4: l'enviaré.
0: Clar, d'un repetidor de 10 anys, almenys, saps? 10 anys repetint primària.
1: Però, Ari, perdona, jo no vull treure mèrit a la teva carrera ni al teu aprenentatge acadèmic, però de veritat que dubto molt, des de la meva ignorància, insisteixo, però dubto molt que, hòstia, que 6 anys sigui la mitja d'edat de consumidor.
0: Vaig a preguntar al GPT.
1: Dius, la cabra autèntica.
4: Vaig a preguntar al
0: GPT. Quina edat és, què poso? Quina edat és...
1: Quina és la mitjana d'edat de començar a consumir porno a... Bueno, a Espanya, posa.
3: A Espanya. Digues, Ari, digues, que estàs dient no sé què.
4: Que jo crec que és perquè abans el tema de la pornografia estava més tancat. Ara amb tot això de les xarxes i tal és molt més obert i també la televisió... Les pel·lis i les sèries i tot són molt més explícites. Jo crec que potser han tingut això en compte, també.
0: Vale, el ChatGPT em diu als 12,7 anys. Això ja em sembla una mica més normal.
1: Més realista. Pot clar, potser l'estudi de l'Ari considera pornografia tota aquella imatge explícita clar. Que s'ensenya a pel·lis. Llavors això canviaria, però el porno com tal, com una web porno, jo crec que sí que és això, el 12,7 que esmenta el nostre company Miquel González.
4: Sí. Clar. Això segurament.
0: Hi ha dades que indiquen que aproximadament el 28% dels nens entre 12 i 13 ja han accedit almenys una vegada.
3: Que una cosa, els 12-13 continuen sent una burrada.
0: No, sí, totalment, sí. Però no són 6.
3: Però no són els 6, clar. Exacte.
1: Home, és que els 6 no tenen ni mòbil. Clar,
3: amb 12 o 13 anys ets... Bueno, és que ets un preadolescent, no hauries d'estar mirant aquestes coses, però amb 6 anys és demencial, sí. Evidentment.
0: Molt bé, doncs molt interessant la teva trucada.
3: Sí, Ari, moltes gràcies. Ari.

0: Com et dius?
1: Flavio.
0: Flavio, des d'on ens truques?
2: Mataró.
0: Molt bé, a veure, que parli un o l'altre, no els dos a la vegada. Saps? A veure...
2: És que us hem trucat abans, però estem ara passarem per un túnel.
3: Ah, vale, vale. Bueno, ho tenim en compte. Doncs
0: pues ràpid, quina és la tatidònia?
2: No podem respondre.
0: Va, no. Ràpid.
1: Dice, por el culo no, Paco. Y dice, pues ya me dirás tú, Manolo.
0: Però què estàs dient?
4: Ah, ha dit un acudit molt malo que s'ha fet viral ara per xarxes. No,
3: res. Sou uns cunyaos, però has trucat...
0: No, no la respondràs, carinyo, clar, mira, perquè
4: si
0: no.
4: Si hagués parlat la noia, clar. Tot bé, però no ha estat el cas.
0: No la respondràs.
2: Ja, ho sé,
1: no, però iba un poco por lo que estaba diciendo la chica.
0: Que te callis.
3: Flavio,
0: ara,
4: bueno, adéu.
0: Va, que arriba la Morotxa i de seguida la Marta ens porta un concurs.
5: Toma! Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però no és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: actué, me la llevé. Parece un amigo de ti. Yo no sé cómo estar en contigo.
1: La bebecita sabe que no hay nadie como yo. El único que la activa su punto de soy yo.
2: És el Quevedo, tocant-se el punto G, al qual el té el cul, perquè és un home, clar.
3: Jo, ho has dit malament, és el punto.
2: Això sí,
3: punto.
4: Que s'enterin, que s'enterin.
2: Marta, que els homes tenen el punto G al cul?
4: Sí.
2: És així, no?
4: A la pròstata.
2: A la pròstata.
4: Sí, molt bé.
2: El qual que per arribar-hi t'has de tocar el cul.
4: Has de ficar el dit pel cul i fer com cap a dalt, com si diguessis, vine aquí, vine aquí.
3: Fer ganxo, no? Fer una mica ganxo.
2: Ah, vale.
3: És veritat que hem de, això ho parlem sempre amb molts oients de gènere masculí, cis heteros, que diuen, no, por el culo ni de conya. S'han de provar coses, tios, s'han de provar moltes coses.
4: No sabeu el que us perdeu.
3: Clar.
2: I les noies, també, o no?
4: Nosaltres no tenim punt allí, com a tal, però com que també tenim nervis a l'ano...
2: També dona plaer.
4: Sí, hi ha gent que li agrada.
2: Vale,
4: sí, sí.
2: Vale, vale.
4: Després també a mi m'han explicat que, clar, està la vagina, l'anus, i per allí està el clítoris. Llavors, a mi m'han explicat algunes dones que senten plaer al clítoris quan els estimulen l'ano. Segurament és perquè el clítoris té una erecció... igual que el té el penis, ¿vale? Se unfle de sang, se fa gran.
2: I li roza.
4: I, exacte, ramifica també la part de l'ano. Però això ja depèn de l'anatomia de cadascú.
2: Mm-hmm. Molt bé.
4: Has vist?
2: Molt bé, molta gràcies, Marta.
4: Costa?
3: És que... Marta!
4: Ara, ja puc cobrar aquest mes.
3: Aprenem moltes coses amb la Marta, és veritat,
2: sí, sí.
3: Eh?
2: I més que aprendreu ara mateix, perquè anem a regalar la samarreta de Flash FM. La Marta ens porta unes preguntes pornogràfiques, que són així, preguntes sobre el porno.
3: Sí, vale,
4: molt
3: ara.
4: Bé, molt bé!
2: I si encerteu mínim dos de les tres que us farà, us emportareu la samarreta de Flash FM!
3: Yeah.
2: Necessitem alguna persona que vulgui entrar en directe i participar.
5: 93 545 68 68.
2: Ha de trucar al 93 545 6868 i a veure qui s'emporta la samarreta i ha d'encertar mínim dos de les tres preguntes que us farà la Marta. Vale?
3: Ara, ara.
2: Hola, bona nit.
6: Hola.
2: Hola, com et dius?
6: Joan.
2: Joan, des d'on ens truques? Joan?
4: Hola.
3: L'hem perdut.
2: Sí. Joan, des d'on ens truques?
6: No, digue'm, digue'm.
2: Des d'on ens truques?
6: Bueno, vaig a treballar.
4: Molt bé.
2: De què treballes?
4: Està en moviment.
3: És stripper, el Joan.
6: Sí, sí, sí.
2: De què treballes?
6: Bueno, del mercat.
2: Mercat?
3: Peix. Ah, és peixater?
6: Sí.
2: Ah, del peix. Sí. Vale.
4: I amb aquestes hores treballes?
3: Clar.
6: Sí, anem a comprar el peix ara, a aquesta hora.
2: Ara vas a... Hola, que guai.
3: Sí, sí, el mercat del peix és a la nit, comença sobre les 11-12... perquè ells el puguin transportar i a partir de les 4 comencen a treballar a la peixateria, que sí.
2: Heavy.
6: Sí.
4: Hòstia, Joan, els meus respectes.
2: A quin mercat, tio?
6: El mercat del peix de Mercabarna.
2: De Mercabarna.
3: Ah, molt bé. Ah, l'OG, el bèstia.
2: Bueno, Joan.
4: Vinga.
2: Estàs a punt d'emportar-te la samarreta de Flash FM endivinant tres de les... Bueno, dues de les tres preguntes que et faci la Marta, ¿vale?
6: Molt bé.
4: Vinga. Totes són de porno. Quina és la categoria gay més visitada a Espanya el 2025? A, twink. B, amateur. C, cream pie. Això de cream pie que heu hagut de buscar és quan te escorres dins de l'anus i després mires com surt la lleteta.
3: No ho sabies, el del cream pie, Marta?
4: Jo ni puta idea.
3: Això aplica al sexe gay i també al sexe hetero. Sí, sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Vale, va. Joan, A, B o C?
6: A.
4: Molt bé!
2: Era fàcil aquesta, eh?
4: Sí?
3: Per què, Miquel? Què vols dir?
4: Per què agraden tant ets, mira?
2: Bueno, va, segona pregunta, vale. Marta.
4: Venga. Segona. Què no s'ha buscat a Pornhub el 2025? Què no? Vale.
3: Vale.
4: Puffy nipples, que són els mugrons que surten cap a fora. Ho podeu buscar a internet.
3: Vale.
4: Pedo vaginal.
2: Pedo vaginal.
4: O cenicienta. Què no s'ha buscat?
2: Hostia. La cenicienta, tirar-se un pet.
3: Clar. Hòstia, que heavy.
4: Segur que algú ho ha buscat.
2: Perdona, Joan, abans de respondre, el cenicienta, sí. Què vol dir, cenicienta?
4: Pues que han ficat al Pornhub, cenicienta, perquè els hi posa la història del zapatito de cristal.
2: Com ah, què? En sèrio?
3: Sí, com qui posa, jo què sé, Toy Story, que vol que follin joguines.
2: Ai, Dios, sí, mare meva.
4: Bueno, què no s'ha buscat?
2: A, B o C, Joan?
4: Mugrons sortits, pedo vaginal. Què?
3: El pet vaginal.
6: La B.
4: No.
3: No.
2: La gent busca pets vaginals per Pornhub?
4: Pues el pedo vaginal està bastant a dalt.
2: Ah, sí?
4: Relativament.
2: En sèrio?
4: Relativament. O sigui, wow. Més, m'ha fet molta gràcia perquè a nosaltres molts cops ens fa molta vergonya el pedo vaginal.
2: Yeah.
4: Que al final, a veure, entre aire i suri ja està, no? Però fa molta vergonya i em fa gràcia que hi ha gent que ho busque, que li fica cachondo.
2: Dios!
3: A veure, és com que em sorprèn, però a la vegada ho penso i no em sorprèn res. Hi ha gent cada cop més rara amb aquest tema.
7: Sí, sí.
2: Bueno, Joan, una l'has encertat, l'altra no. Per tant, ara la tercera pregunta l'has d'encertar si t'emportes per emportar-te la samarreta, si no, no te l'emportes, vale?
4: Vinga.
6: Molt bé.
2: Vinga, va.
4: Quina pel·lícula s'ha buscat més? Harry Potter, Jurassic World o Hulk?
2: Estem parlant de pel·lícules porno, eh?
4: O sigui, clar, que el buscador de Pornhub han ficat Harry Potter o Jurassic World o Hulk per veure porno ambientat en cada...
3: Això de tota la història o aquest any?
4: El 2025.
3: Ah, vale.
2: Ah, vale, molt bé. A, B o C, Joan?
6: La.
4: Molt bé!
2: Vamos!
4: Harry Potter!
2: T'emportes la samarreta de Flash FM, Joan.
3: Home, és que Harry Potter és una franquícia tan famosa que és normal que hi hagi molt depravat que volia veure el Harry follant amb el Ron o l'Hermione, clar.
7: Literal, eh? Oh.
3: Bueno,
2: molt bé,
4: no,
2: Joan.
4: No, sí, sí.
2: Pues no pensis que t'agafem les dades i vens a buscar la samarreta de Flash FM. Ets una persona molt pornogràfica, Joan.
4: Molt bé, Joan.
3: Bueno, clar, ara se'n va olorar una mica de peix. Et recordarà coses, clar.
2: Va, guapo, no pensis que t'agafem les dades. Que vagi bé.
4: Vinga.
3: Adéu.
5: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Gràcies.
1: Aquesta es diu Dardos.
2: Dardos. Com ens agrada Dardos?
1: Molt, és sutil.
2: Dardos.
1: Dardos.
3: Hola, Marta!
4: Hola!
3: Trucades a través del telèfon de la ràdio 93-545-6868.
5: 93-545-6868.
4: Truqueu al telèfon que toque, si us plau, perquè és que esteu trucant a l'altre i no.
2: Oye, no, jo vull dir una cosa, perquè d'aquí res ja digues. Començarem a tancar el programa. Jo vull dir-ho ja.
4: Què?
2: Avui és l'aniversari del Miquel, hòstia!
4: Ai, sí.
1: Ai, gràcies.
2: El Miquel fa anys, hòstia puta, va!
4: Ara vull... Angie,
2: Angie. Jo demano a tota l'audiència que feliciti el Miquel. La resta d'oients que ens truquin, feliciteu al Miquel, va, que s'ho
4: aneu, aneu a l'últim vídeo i fiqueu tots. Felicitats, Miquel, felicitats, Miquel.
2: Ah,
4: sí,
2: vale,
4: sí, vinga.
2: I per telèfon també, si us plau.
1: Una cosa, que són 30,
2: Però, bro, 30 centímetres, està de puta mare,
1: ah, sí,
2: conyo.
1: Això sí.
3: Hola, bona nit, qui ens truca?
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Natàlia
1: i
6: Cristina.
1: Ah, la Natàlia i la Cristina.
2: Sou amigues, parella, què sou?
6: Amigues.
2: Ah, vale.
1: I teniu algun polvo que esteu arrepentides de fer?
2: Entre elles.
6: La Cristina dice que muchos.
1: Hola, Cristina.
4: Venga, Cristina, explica'ns algun.
2: Dios.
6: Explica, Cristina.
7: No.
1: No vol explicar la Cristina.
4: No. Va, Cristina, no cal que donis noms.
6: Vale,
4: un titular.
1: Bueno, si no expliqueu, canviem de trucada,
2: claro,
1: carinyo.
2: Sí, perquè si no, està complicat, això.
7: Un dia em vaig tirar a sobre de lo borratxo que anava.
4: Que digues,
2: et vas tirar què? Un pobre? Què ha dit?
7: Que em vaig cagar a sobre de lo borratxo que anava.
1: Et vas cagar?
4: Uau!
1: A mig polvo?
4: Què dius?
1: No.
7: Sí, i em vaig dutxar la meva parella.
4: I
1: què?
4: Ah, vale, és el teu nom. Bueno, és la teva parella.
7: Sí.
2: Bueno, no va ser un pet vaginal, va ser un pet pel cul, però clar, amb pintura.
4: Que fort.
2: Pedo pintor.
1: Vinga, a mig polvo.
2: Vaya drama banana.
1: Per favor.
4: És que veieu com borratxos no.
2: No s'hi pot.
4: Però
2: no
4: vale, pot. Vale.
1: Bueno, molt bé, gràcies, guapes, que vagi bé.
2: Adéu, cagona.
1: Adéu, bona nit. Per favor, a mig polvo, que et vingui un apretón, saps?
2: Clar, i al llit tot tacat.
1: Bé.
2: Que asco. Vaya peste.
1: Bé.
4: Sí, la veritat.
1: Bé.
5: 93, bueno. 545, 68, 68.
4: Vaig penjar un TikTok fent una broma de quan tu estàs fent una mamada i el noi t'està com apretant tot el rato el cap i a tu te surten arcades.
2: Sí.
4: Vale, pues una noia me va comentar que ella va vomitar.
1: Dios.
4: Però no, però ja li està bé a ell, en plan, tio, para.
2: Sí, potser, clar, és una forma de dir, escolta, primer comunicació abans d'apretar perquè si
4: sí,
2: no pot passar
4: exacte.
2: Això.
4: Primer tingues clar si a mi m'agrada o no i, tio, pues mira, si te poto damunt te jodes, saps?
1: Per favor. Hola, bona nit.
8: Hola,
1: com et dius?
8: Sergi i Nil.
1: Hòstia, Sergi.
2: Ara robot.
4: Van en parelles, aquestos. Vinga, algun polvo. Sergi.
2: Nois, hola.
1: No, no tenen cobertura, aquesta gent.
2: O estan masturbant-se callats, clar, així a lo raro.
1: Bueno, va, última trucada d'una persona normal que vulgui entrar, sisplau.
2: Ai, Dios meu senyor.
1: Vinga, va.
4: Va, polvo del que usen Penediu.
1: Hola.
8: Ja, hem tornat.
4: Hola, guapos, vinga.
1: Menos mal. A veure, algun polvo que, que us esteu arrepentint, va.
8: Uf, de veritat.
4: Sí, de veritat.
8: Ok.
1: I doncs per què heu trucat, ja, si no sabeu què respondre?
2: Que sou
8: no, perquè volíem fer una de les preguntes del porno.
1: No, però ja ho
4: ah,
1: hem
4: no,
1: fet,
4: però ja no en tinc
1: sí,
4: més.
1: La gent és tonta, a vegades.
4: A la pròxima truqueu.
2: Sou bastant cabrons.
1: La veritat.
8: Gràcies.
1: No t'enfadis, perquè és veritat, ja ho hem fet, saps? Sí.
8: Vale.
1: Bueno, en fi, haurem d'anar marxant.
2: No.
1: Haurem de marxar.
4: Jo.
1: Haurem de marxar.
2: A veure, jo vull dir unes paraules abans de marxar.
4: Vinga.
2: No, realment, abans ho hem comentat, són els 30 anys
4: 30.
2: Del Miquel avui, un dia important. Sí. Recordar, sé que és un típic tòpic, Miquel, que sàpigues que és només un número, això és evident. Nosaltres tenim la sort de tenir una energia jovial, espectacular, que ens permet fer aquest programa i connectar amb l'audiència. Agrair el temps que porto amb ell i veure créixer el Miquel és veure'm créixer a mi i jo per això estic agraït i per això li dic molt bons anys, Miquel.
4: Oh. Ai,
2: moltes gràcies.
1: Ara jo què haig de dir?
2: La 11.
1: Ah, no, sí, la 11. És veritat. Clar, cada dia més grandes.
2: Dios. El què?
9: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: El 5, l'11, el 23, el 33 i el 42. I els sols són el número 10 i el número...
2: 7.
3: No.
2: 8.
3: No.
2: 11.
3: I...
4: 30!
2: 12.
1: Sí, 12.
2: Vamos!
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés sí. O a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
2: ¿Cuándo juegas tú?
9: 11. Ben jugat.
3: Marta, tens l'app de Mi Vendedor 11?
4: Evidentment que sí, la miro tots els dies.
3: Segur, eh?
4: Home, Marta, a veure si me treuen de pobre.
3: No Marta, ens enganyis, Marta.
4: Jo que us he enganyat.
2: Digue-li algú maco al Miquel, que és el seu cumple.
4: Ai, Miquel, pues que sàpiguis que és una pena que no t'agradin les dones. Però
3: per
4: no
3: favor, no, Marta, no diguis
4: no
3: això!
4: No
3: Marta, va,
4: no
3: marxem,
4: perdono.
3: Va, marxem.
4: No,
3: va.
4: No,
3: adéu, Tomàs, adéu, Marta.
2: Vinga, xavales.
3: Adéu.
0: Y para todos esos que no pudieron ser, esto dice así.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: És que vinc de comprar i... jo he encontrat bones supertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro què és? El vostre camell o què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.